0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: is here.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: RAC 105, la teva música.

0: Tina Codina Best Moments.
1: És que avui els nostres amics d'Hisenda ens passaran el compte, la dolorosa, el platito de la iglesia.
2: Que cunyat.
1: Avui és el darrer dia que se pot presentar la declaració i és el dia que te la cobran. Però, Gonzalo, sí. Puc demanar pagar la fraccionada en dues parts? Pregunta.
3: Home, i tant, a fe de Déu, i tant que sí.
1: També te la respondré en dues parts. I, important, no us hagueu ja gastat diners. Perquè si te cobren la declaració i no tens liquidat la compta, te cobraran interessos. Correcte.
3: Interessos és sense H.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: Doncs vinga, amb la soneta corresponent a aquesta hora del matí, arrenquem nova jornada i nou dia i nou mes. Avui ja és dia 1 de juliol, és 1 de...
1: Julio!
0: 1 de Julio, eh? El Julio Iglesias ja està traient el nas a tots els memes d'internet. Comença nou mes, el mes en què ja anirem de vacances. D'aquí a 23 dies, l'equip del Matina Codina, marxarem doncs, unes setmanetes per descansar i recuperar piles per una nova temporada que serà èpica. De moment, però hem d'acabar aquesta i tenim moltes coses a fer i moltes ganes de fer-les. Per tant, d'entrada, salutació a tota la gent que a aquesta hora del matí ja esteu corrent, en moviment, bé perquè plegueu de treballar, bé perquè poseu el peu a terra ara mateix o encara a dins del llit o a sobre el llit, perquè amb aquesta calor, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Gràcies per acompanyar-nos, petons d'en Codina, fins a les 11 en directe. Porto bones notícies de moment d'entrada, i és que venen dos dies d'una mica menys de calor. De moment, avui, núvols baixos a la cara nord del Pirineu, algun ruixat molt aïllat a la tarda a les comarques de Girona, sense tramuntana i de matinada a la Costa Brava. Tramuntana i mestral una mica més intensos i temperatura una mica més baixa. Això és el que diuen avui a La Vanguardia, l'Alfred Rodríguez Picó. Per tant, bé, de moment sembla que dos dies d'una mica menys de calor, malgrat que tornarà, i molt aviat, aquest cap de setmana. De seguida ens ho explica la Mònica Usart. Com us deia, el primer programa d'aquest nou mes que ve alegre, despert i despentinat, la música, la informació i el bon rotllo de bon matí tornaran a ser protagonistes, així com també ho seran els aires condicionats i els ventalls, perquè per l'horitzó, com deia, torna a treure al cap una nova onada de calor i en Sergi Ferrer ens farà una mena d'1 per 1 dels millors aparells per refrescar-nos. Això passarà avui al Matina Codina, on també celebrarem el Dia Mundial de l'Acudit amb tranques i barranques de El Hormiguero. Farem un pronòstic futurista amb el nostre tarotista estafador Sandro Feil per veure com pinta aquest nou mes que avui inaugurem, i escoltarem tots els virals d'internet i també de la tele amb el Xavi Cazorla i l'Alan Lillo respectivament. A més, la Mar Puga, el seu show, ens posarà al dia de totes les principals notícies de la premsa rosa, i amb això i totes les últimes hores d'aquest 1 de juliol ja gairebé haurem arribat a les 11 del matí i escamparem la boira per cruspir-nos el nostre merescut esmorzar. Ara són les 6 i gairebé 3 minuts, i mentre anem preparant els temes del programa d'avui, us posaré una cançó fantàstica per parlar del Tour de França, que demà ja aterra amb la presentació oficial dels equips a la ciutat de Barcelona. El món ens mira, aquesta vegada, pel ciclisme. I Doctor Prats, des de Terrassa, n'han fet l'himne oficial en català, i es diu Energia, que és el que intentem transmetre cada dia des del Matina Codina de RAC 105. Lleganyes fora, peu a terra, bon dia i bona hora. Moltes gràcies.

0: si ajudem aquest lector de La Vanguardia, que avui publica una carta al diari, a trobar la parella que el va atropellar quan ell tenia 15 anys.
1: Ostres, era la seva parella.
0: No, no, una parella. Que ell tenia 15
1: entesos,
0: anys.
1: Sí.
0: Tot això va passar fa 48 anys, per posar-nos en situació.
1: No me'n
0: recordo. Tu no hi eres, segurament. Aquest noi, que llavors tenia 15 anys, diu que travessava la carretera de manera imprudent i sense mirar, vull dir que ja admet que va ser culpa seva, va xocar, diguéssim, amb un cotxe que hi anava una parella que a més anava de part cap a Sant Joan de Déu.
2: Ostres!
1: De part d'aquí.
0: I ella estava de part i anaven cagant llets cap a Sant Joan de Déu i van tenir aquest, diguéssim, aquest incident amb el noi de 15 anys.
2: Ai,
0: i ara diu que fa 48 anys que això va passar i que encara els està buscant. Intenta trobar-los. No, d'entrada dir-los que ell està bé, que no pateixin, que no va passar res, i també vol quedar-se tranquil, saber que van arribar bé a l'hospital, que el part va anar bé, que la criatura va néixer bé.
1: Que bona persona.
0: Ja està,
1: tenim més dades d'on va succeir.
0: No sé si ho posa la carta, no ho sé, però avui la carta està a La Vanguardia. Si algú que ens està escoltant dius, ostres, és veritat que fa 50 anys vam atropellar, gairebé atropellar aquell nano quan anàvem cap a l'hospital. Doncs,
2: són coses que les recordes.
0: Que s'hi posin en contacte.
1: Doncs mira, deixarem l'àudio, és a dir, el telèfon on podeu enviar els vostres àudios, que és el WhatsApp del programa, el 608-717-141.
3: 608-717-141.
1: A veure si fem saltar la llibre.
0: Seria molt bonic, no?
1: Home, preciós.
2: I tant.
1: Preciós.
0: Gairebé un cas d'Albert Om, això.
2: Ah, però imagina't si aquesta persona, el que va néixer, ja deu tenir quasi 50, imagina't els que van atropellar la
0: Roberta. En deu tenir 65, ara.
2: El tieso.
4: Si fa 48 anys i estaven de part, avui té 48 anys.
0: Dic l'atropellat.
4: És que normal que t'hagin de fer la renda, pardo.
0: Que he dormit poc, ja t'ho dic. L'atropellat té 65 anys i el nadó en deu tenir 49.
2: Imagina't.
1: Molt bé.
3: Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat al nus de la Trinitat.
4: Passa ja!
3: De 6 a 11 a RAC 105. Presenta Ernest Codina.

0: El Mundial és un tema i l'altre és la calor, Cazorla.
1: Sí, sí, és una onada de calor, que no hem deixat una, que ja en tindrem una altra, i fa pinta que ja no ens la traurem de sobre. Fins quan? Doncs jo espero que aquesta onada que ve no sigui tan llarga com van dir Antena 3 fa un temps.
2: Saben ustedes que desde las 11 y 14 minutos de esta mañana estamos ya oficialmente en verano. Durará 93 días y 16 horas hasta el próximo 23 de diciembre.
3: ¿Pero qué dices?
2: Hasta el próximo 23 de diciembre.
4: Tenir calor és força bo.
5: Madre mía, ahora entiendo lo de 25 de diciembre. Fum, fum, fum.
6: Ah,
5: tenir calor.
1: Sí, vas entès, Matías, perquè no ha fet gràcia.
6: Ja queda poc, ja queda poc.
0: És veritat que amb el canvi climàtic això es va allargant, sí. Es va dilatant. Potser no tant,
1: no sé si tant.
0: Potser no tant, jo no m'imagino, sincerament, obrint els regals de Nadal amb tanga.
6: No, que horror. Oh,
1: que
7: rico. I a casa matina, fes-ho bé. Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: us pregunto, sabeu els ciclistes aquests que provoquen accidents per anar en pelotón envaint tot el carril, perquè van a 6 km per hora a una zona de 90 i fins i tot tenint un carril bici buit al costat? Doncs el Tour ha aconseguit monetitzar aquest comportament i s'ha convertit en una prova esportiva que tothom reconeix mundialment. Llavors, jo he estat mirant i com va néixer el Tour, no? O sigui, jo m'he volgut imaginar com era la conversa entre la persona que se li va acudir la idea i qui li va comprar la idea. No, el Tour va néixer quan un senyor va dir, hòstia, tinc una idea. I l'altre va dir, digues, que tens bones idees. I va dir, i si agafem unes bicicletes i fem una cursa, no? I l'altre li devia dir, venga, vale, va, espera, comencem ara. I l'altre va dir, no, espera un moment, que vull avisar a 170 amics i mentrestant apunta aquí el paper les 21 etapes de 3.500 quilòmetres que farem durant 3 setmanes. I l'altre ja va... Com? Però, vale, llavors guanya qui arriba abans. I va dir, no, guanya qui acumuli menys temps en les 21 etapes. I llavors l'altre va dir, no té lògica. Ell va dir, exacte, no té lògica. Llavors va dir, llavors no és una cursa. I va dir, sí, però també puntuarem el millor que faci ports de muntanya o el millor ciclista menor de 26 anys i li donarem mallots de colors diferents. Llavors l'altre va dir, vale, no s'entén, però vaig sortint. I li va dir, no, no, perquè no pots anar tu sol, perquè has d'anar en equips de 8. Però només competirà un.
1: Ostres.
0: I llavors els altres què fan? Li van dir, doncs han d'ajudar-lo protegint-lo del vent o portant-li menjar o marcant-li el ritme.
2: Això és molt guapo.
3: Sort que la gent no sap aquestes instruccions perquè realment col·lapsaria mirant el Tour.
0: I l'altre va dir, però quina merda de Tour m'estàs proposant, això no interessarà a ningú. I va dir que sí, que ho veurà molta gent per dormir i després hi ha una cosa molt bona que no estàs veient. I l'altre va dir, què, quina idea has tingut? I va dir, pues, quan ho enfoqui des de dalt un helicòpter farà molta gràcia perquè sempre hi haurà algú que pinti un penis a la carretera. I això serà el que la gent busqui. Llavors l'altre va dir una cosa, llavors la gent estarà 5 hores veient-nos pedalar i va dir, clar que sí, i aniran amb banderes a animar a la gent que passi durant els 8 segons que passi el teu pilot preferit i després ja està. I després ja sempre hi haurà un tio que es despistarà i es posarà al mig de la carretera i tirarà 50 ciclistes. Fa moltíssima gràcia. Llavors l'altre va dir, hòstia, m'he cansat d'escoltar-te, anem directes a París, doncs, llavors, sí, però sortirem des de Barcelona. Va dir, però no al Tour de França. Va dir, calla, no et tanquis portes. Llavors l'altre va dir, home, doncs des de Barcelona és molta volta, hauré de prendre substàncies per arribar fins allà. I va dir, mira, bona idea, apunta-ho això també a les normes. I ja que estàs, apunta també que si un dels ciclistes vol aigua, l'han d'agafar sense baixar de la bici i han de tirar 8 gots abans d'encertar. Amb el got, què volen? Llavors l'altre va dir, hòstia, quantes normes més rares, alguna més? I va dir, no, ja està, agafa aquest mono groc apretadíssim, que no és gens còmode per pedalar, i aquest casc, que no sabràs mai si està ben posat o està al revés. I ara t'explico. Va néixer la conversa, nois. Oh, ho he buscat a Wikipedia.
3: Hòstia, Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do la conversa.
3: Sergi Ferrer.
5: A veure si este año alguien dibuja en la carretera un pene torcido. Sí.
0: No, el que no sé si serà un tour accidentat, perquè jo espero que la narració, quan s'estiguin avançant entre ciclistes, sigui tan emocionant com la d'aquest conductor que us posaré ara, que tenia un ciclista davant, avançant cotxes, i que va acabar així.
6: Tu mira el tio aquest, m'acaba d'avançar i el tio vol avançar el cotxe del davant. Después hay accidentes y los atropellan, sí, esto está muy bien, evidentemente no se puede, pero hay cada gilipollas en bici que es para cagar. Míralo, míralo el gilipollas. Es que hay que ser gilipollas, ¿eh? Mira, mira, ¿ahora qué?
7: Sintonitzes el mateix programa matinal que escolta la gent que et cau bé. Matina Codina, de dilluns a divendres, de 6 a 11, només a RAC 105.

0: seguim ara mateix per parlar-vos.
1: És algun tema avorridíssim, segurament, no, que no interessa ningú després de posar aquesta cançó de la Kate Ryan, que sempre posem la mateixa cançó, però és la Kate Ryan. Perdona que us interrompi, Ernest.
0: No, és veritat, no és veritat.
1: Però és que us escolta tan poca gent...
0: Home, no diguis això, home, que ens escolten 111.000 persones, que és molta gent, ara, això, eh?
1: Per això mateix, vaja, em sap greu.
0: El que et sap greu?
1: No, el 111.000. Ah, m'escolten a mi 7 vegades més persones, eh?
2: Ostres.
1: I això que fan ràdio des de, mentre menjo l'entrepà.
0: Això és veritat. Haurem d'aprendre algunes coses.
3: Sí.
1: Bon dia, Catalunya. Va, bon peu dia. A terra. Us parla algú que és líder. Ole, ole, ole, ole, ole. Avui no és divendres, sí, però com si ho fos, perquè RAC1 és líder des de fa... Ja, que no sé ja ni quantes temporades. Un milió mil oients.
0: Compte, moltes felicitats, Jordi.
1: Mare de Déu, i deixem a Catalunya Ràdio en 672.000. Podríem fer ràdio dormint durant 3 mesos i ni així ens agafarien. Avui és un dia gran. Avui, com sempre, a les 12 del migdia farem una gran fotografia amb tota la gent de RAC1 i espero un cop més Ernest i companyia que us tanquin en una sala i no us deixin sortir.
4: És tradició.
1: Perquè us estimem, eh? Però sou la vergonya de la planta 15.
2: Bueno, escolta'm.
0: No, estem a la 3, ara, eh?
2: Però... Sí. També, de la 3.
1: Sí, de la 3, igual, de tot l'edifici.
2: De tot l'edifici.
1: És increïble com podeu tenir tan poca audiència. Vull dir, això és... Això sí, una cosa són líders.
2: Ah?
1: En fotre-us l'esmorzar que pagarà la ràdio.
4: Ah,
1: allà sí que sou els primers, tu. Els que ho donen tot.
2: Com els coneix?
1: Que acaparen i es deixen la pell. Si haguéssiu de menjar en funció dels ulls, bueno, que teniu, us tocaria llepar el paper de la
0: prou
1: porta.
0: Prou d'humiliar la gent, ja, no? Vull dir, no cal venir a refregar aquests líders que cada EGM, tampoc. No?
1: Bueno, hauríeu de llepar, doncs, la tapa dels cruzanets per sota, si haguéssiu de...
3: Això ho vaig fer un any, jo.
1: Bueno, però ser líders, de líders no teniu res. Vull dir, jo...
2: Senyors i senyors, bon dia.
0: Home, Ricard, ja.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Per al·lusions.
0: Éramos pocos i parió la burra.
2: I parió la burra. Avui s'han publicat els estudis generals de mitjans i aquesta casa, Catalunya Ràdio, està d'enhorabona perquè Catalunya Ràdio és líder.
0: Però no era RAC1.
2: Sí, senyor. Som líders. Estava mirant els números i som líders a Lleida. De 2:15 a 3:15 i 5:10 del matí entre les dones empadronades a Lleida a mans dels cargols. Com ens agraden els cargols. Quan és la cargolada? També som líders a internet.
0: A internet?
2: A internet. Líders en descàrrega del podcast del matí de Catalunya Ràdio entre tota aquella gent que encara fa doble clic als enllaços per accedir-hi. També som líders.
3: És l'Alan.
2: Sí. I us haig de dir una altra dada.
0: El què?
2: El matí de Catalunya Ràdio també és líder a Barcelona.
0: Què?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Concretament al túnel de Glòries, on només arriba el senyal de Catalunya Ràdio.
3: Sí, clar.
2: Allà, enmig del col·lapse de trànsit, som líders. Per tant, podem dir que som líders de la ciutat d'on sortirà el Tour de França. Per tant, Catalunya Ràdio, la ràdio pública i més nacional, és líder del Tour de França. Som la TT de la cursa.
0: Va, Ricard, prou que no... Que a mi em sembla que t'estàs flipant una mica amb aquest ball de xifres, aquestes dades.
6: Catalunya Ràdio, Ernest, sí que són líders.
4: Ah, sí?
6: Líders en una cosa i no passa per reconèixer, o no passa res per reconèixer-ho. Són líders en agafar vacances.
1: Aquest divendres ja foten el camp. Sí. Fins al 15 de novembre.
0: Quina enveja.
3: Fins al 15 de novembre.
0: Bé, això dels EGM, en què com a les eleccions guanya una mica tothom, felicitats. Felicitats perquè la ràdio està en un bon moment. Té un bon estat de salut. Per tant, Jordi i Ricard, i tots els companys de la ràdio, moltes felicitats també a RAC105, que recordem que avui suma 229.000 oients diaris. La millor xifra dels últims 9 anys.
3: Ara què?
5: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC105, presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina.

0: amb la Jennifer López, que l'altre dia va aparèixer fins i tot en una actuació a l'Estadi de França al costat de David Guetta. Ens té enamorats i el cor robat també amb On the Floor, utilitzant el sampler de la lambada de Kaoma. Minut i mig i dos quarts de set del matí. Saludem la gran meteoròloga Mònica Usar.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: T'he de dir... A partir d'ara, a Premi Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba, un premi que t'entreguen avui a Vic.
1: Sí, encara no el tinc per això,
0: increïble.
1: Aquest vespre anem a buscar-lo amb la família, amb els amics, amb tota gent que vulgui venir allà i, sí. I res, doncs, gaudir del moment, no? Què t'haig de dir?
0: A quina hora? A quina hora?
1: A les 7 de la tarda.
0: 7 de la tarda, sí. Sabem el lloc o no?
1: Sí, és aquest museu del Memorial Prat de Saba.
0: Entesos?
1: Sí.
0: Val,
1: a veure, que et dic al carrer, si vols, a veure per si algú vol venir.
0: Ah, perquè està obert al públic,
1: està
0: això,
1: obert al públic. Doncs no veig al carrer. Veig
0: igual, busqueu el lloc, que això deu estar a internet, sí. Segurament, sí. I podreu veure com la Mònica Usart doncs, li dona aquest premi de reconeixement a tota la divulgació que fa des de la ràdio cada dia.
1: Sí.
0: Fantàstic, molt contenta, no?
1: Sí,
0: il·lusionada,
1: home,
0: nerviosa
1: contenta,
0: una mica,
1: sí,
0: també.
1: Bastant nerviosa, sí. La veritat, sí, perquè...
0: Però és un agraïment, clar.
1: Sí, sí, i a més m'han dit si puc parlar una estoneta també per explicar una mica la feina que fem. Hòstia. I tot plegat, i llavors bueno. Doncs parlaré i em poso molt nerviosa.
0: I demà penja fotos a xarxes, que segur
1: que
0: estaràs que
1: sí,
0: esplèndida.
1: Home, sí, sí.
0: I ara expliquem el temps d'avui.
1: Vinga, va, que baixen les temperatures avui.
0: Sí, va, baixen.
1: Afluixa una mica la calor al centre del dia, baixen entre 3 i 5 graus les temperatures, sobretot al Pirineu, punts de les comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona, i en canvi es mantenen els avisos de calor intensa al Baix Ebre, al Baix Camp, al Montsià i al Tarragonès, en general màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara al matí amb més sol, alguna gota podria caure entre la costa Barcelona i la costa Brava, poqueta cosa, i després a partir del migdia algun xàfec al voltant del Montseny i a la tarda en general xàfecs que afectaran la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i Osona. Hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat.
0: Doncs potser portes pluja a Osona, no dius?
1: Sí, potser sí, veus? Plourà aquesta tarda. Doncs vaig amb sandàlies i vestit,
0: de refrescada.
1: Sí.
0: Adéu, Mònica, gràcies.
1: Adeu.
0: I només digue'm sí o no, aviat una nova onada de calor?
1: Podria ser.
0: Podria ser. Bueno, doncs escolta'm, no fem alarmisme. Dos quarts tocats de set, escoltem l'Olivia Rodrigo amb Drop Dead, que ja ho sabeu que és una de les cançons del seu nou treball discogràfic, i de seguida totes les notícies d'aquest primer dia de...
2: Julio!
0: Ole.
3: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
4: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

Mare meva, quina reina, que me caigo muerta. Drop Dead al Matina Codina de RAC 105, 6 i 33 minuts. Pere, pere, pere, pere, pere. Vinga, despertem Catalunya. Heu de

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Hi havia Jonathan Andic a Montserrat. La jutgessa, per cert, ha decidit no imputar la terapeuta de la família, almenys de moment. Més coses. Avui declaren els primers testimonis al judici contra Josep Maria Argimon i contra Alba Vergés. Avui parlaran comandaments policials. En la primera sessió, el jutge ha descartat penes de presó per la presumpta discriminació de policies espanyols durant la vacunació del Covid. El procés per demanar la regularització de migrants ha tancat amb moltes més peticions de les previstes. S'hi han acollit gairebé 200.000 persones a Catalunya i vora 1.300.000 arreu de l'estat espanyol. El Suprem, per cert, obre la porta a paralitzar el procés i dur-lo a la justícia europea. I el govern situa en 2 sobre 5 el risc que hi hagi un atemptat terrorista d'ultradreta. El Departament d'Interior equipara el supremacisme i el nacionalisme amb el jihadisme. Justament, per cert, Alemanya avisa que l'extrema dreta és la principal amenaça de la democràcia. 5 minuts per sobre 6:45. Als Estats Units, el Tribunal Suprem conclou que tots els nascuts en aquest país són nord-americans per llei. La justícia ha tombat la llei de Donald Trump, que deia el contrari perquè és inconstitucional. Per tant, es manté el dret a la ciutadania per naixement. I els Mossos han detingut un home per fer tocaments a dues nenes de 10 anys a Balaguer. És un jove de 26 anys i, segons el diari Segre, ha passat a la piscina municipal. L'home ha quedat en llibertat amb mesures cautelars, acusat d'agressió sexual a menors de 16 anys. Déu-n'hi-do. Amb el tema, darrerament, no parem de fer-nos ressò de notícies semblants. I el fiscal del judici de la Kitchen situa Jorge Fernández Díaz a l'epicentre de la trama. Conclou que l'exministre va dirigir l'operatiu policial per espiar Luis Bárcenas i per frenar la investigació contra la Caixa B del PP. Fernández Díaz s'enfronta a 15 anys de presó. La resta dels esports. Aquest migdia, Joan Laporta prendrà possessió del càrrec de president del Barça. El dirigent va guanyar les eleccions el mes de març i avui estrenarà la seva quarta legislatura, que és la seva segona consecutiva. I avui, pel que fa al temps, al migdia, la calor no serà tan intensa com ahir. Aquest seria el titular. Sembla que avui els termòmetres estaran una mica més a ratlla i podria ser que aviat, ha dit la Mònica, tornem a tenir una onada de calor. De moment, però gaudim del dia d'avui una mica més suau. 6:36, ara tornem. 4 anuncis.
2: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
5: Troba el teu lloc amb Parclic.
6: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
7: A Mobles la Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles la Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
8: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
9: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró aperitiu 0.

0: Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
1: Això només passa
2: a veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer. Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
3: Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
1: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
1: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.
1: La teva música.
6: És el millor que hi ha.
7: Dance.
8: This is Calvin Harris.
9: Hola, RAC 105.
10: M'encanta l'Observatiu.
11: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley

0: Vinga, ens proveïm, li robem l'energia a la Shakira, o més aviat la fem servir per seguir despertant milers de matineros des de RAC 105. Quin bon rotllo que transmet aquest Dai Dai amb Burna Boy de la colombiana. Per cert, suposo que està seguint minut a minut els fets del Mundial, els resultats.
1: Evidentment. Sí, no? Ahir vaig anar a un lloc, al teatre, sí, bàsicament, i tornant amb el taxi, el conductor es va posar el futbol i em vaig interessar com a bona periodista i dic, què escuches? Què juega? Diu, França-Suècia.
0: Sí, França s'ha classificat.
1: Veus? I vaig anar escoltant el partit des de les Rambles fins a casa meva.
0: Veus que bé? Doncs mira, que sàpigues que l'última hora és que s'acaba de classificar Mèxic pels vuitens de final del Mundial després de guanyar 2-0 a l'Equador.
1: Sí.
0: Bueno, va, escolta'm.
1: Jo,
0: com t'has llevat avui, a part de calorada? Perquè ja l'he vist absolutament angoixada fa una estona a la redacció dient que arribi el setembre, ha dit la molt boja.
1: No, i ho dic d'acord, a la meva mare s'enfada quan dic això, però és que de veritat,
0: no, jo
1: heu
0: també
1: d'entendre que a mi la calor em posa de mal humor, a mi em passa eternament.
0: Has de ser optimista.
1: Però no ho puc ser,
0: tranquil·la,
1: la calor.
0: Tranquil·la, hem de saber trobar la part bona a la calor.
1: Digue-me-la. Ja,
0: no, doncs, per exemple, pots anar a la platja, pots anar a la piscina, et pots posar morena, no sé, pots gaudir d'aparells elèctrics com el ventilador, que és fantàstic i meravellós.
1: Mira, que no m'agrada. Avui, per mi, l'única cosa bona és que...
0: I quan fot aquell fred malparit, també.
1: És que a mi m'agrada molt, això.
0: Bueno, no sé.
1: El Nadal i tal. Però és igual, és 1 de juliol, ja queda menys. Per mi, compte enrere, està actiu ja fa dies.
0: Correcte,
1: i res, 2 mesos i estem al millor...
0: La qüestió és queixar-se. Com diria el nostre Gonzalo Bernardos, la queja del deporte nacional. Vinga, va, escolta, amb les efemèrides.
1: Sí, millor.
0: Avui és 1 de... Julio!
1: 1 de Julio San Fermín. Vinga, va, avui fa 47 anys, 47, mare de Déu, que la companyia Sony treia el Walkman.
0: Oh, això sí que és boomer, eh?
1: Home, això sí que és boomer.
0: Tu no n'has tingut mai de Walkman, clar.
1: Què va, jo com ja tenia Walkman.
0: Doncs jo me'n recordo, per exemple, del viatge final de curs de quart d'ESO, que vam anar a París amb els de l'escola, tot el dia escoltant un disc, bueno, un disc, no, una cinta de casset de Manà.
1: No, ara et diré que sí que en tenia un, clar, jo. Tenia un de petita. Sí. Tenia un, això es va treure a Japó i va ser revolucionari perquè, com ja has dit, es podia escoltar la música des d'on volguessis i va ser un invent, doncs, imagina't.
0: Molta nostàlgia,
1: moment.
0: Molta nostàlgia.
1: Temazo, també boomer. 1 de juliol del 1972 es celebrava la primera marxa de l'orgull gay al Regne Unit, a la ciutat de Londres, comptant amb més de 2.000 participants. Em sembla poc, però mira, era la primera vegada que es feia i fixa't on hem arribat. És veritat que aquestes dates estem veient moltes efemèrides de coses de lleis d'homosexualitat i tal, i és per això que aquest és el mes de l'orgull i el dia 28 de juny es va celebrar.
0: Pala, discoteca!
1: Això t'agrada!
0: Veus, per exemple, entrar a una discoteca indoor amb aquesta calor, aquella pudor d'aixella i una mica, no? I la bafarada d'alcohol, això sí que, per exemple, no és un bon pla. Ara, a la discoteca a l'aire lliure sí que te la compro.
1: Vinga, entrar a una discoteca perquè va ser 1 de juliol del 1916 que va entrar en vigor la llei seca als Estats Units que prohibia la producció, exportació i venda de begudes alcohòliques i va durar fins al desembre del 1933, ja que actualment no existeix. Ja estem escoltant Could You Be Love, perquè avui és el Dia Internacional de l'Acudit i també del Reggae. Yeah. Quina versió, eh?
0: Could You Be Love. Curiós, eh? Reggae amb els acudits. Passen dos minuts de 3:45 del matí. Vols explicar algun acudit?
1: No, comencem. Això se'm dona molt malament i mai...
0: Mira, avui farem una cosa. Abans de les 7 del matí, escoltarem 2 o 3 acudits dels oients que ens n'enviïn de curtets ara al 608-7141.
2: 608-7141.
0: Celebrarem el Dia Mundial de l'Acudit en família.
1: Feu-nos riure i que jo els entengui.
0: Vinga, el repte és que els entengui la Marpuga, no els compliqueu gaire. Anem als aniversaris. Quins famosos bufaran avui les espelmes en aquells pastissos gegants?
1: Avui un gran amic, l'actor Octavi Pujades, fa 52 anys, meravellós. També l'actriu Verónica Sánchez, en fa 49. L'actor Jordi Molla, que aquest any ha fet una sèrie Day One que està prenent increïble, a tu t'agradaria. Et vaig dir que la miressis, en fa 58.
0: Vale.
1: També la cantant Deborah Harry, en fa 81. I seguirem amb més cantants. Missy Elliott, que en fa 60... 56, perdó.
0: Està a punt de sortir una cobra de sota la taula, tu, amb aquesta cançó.
1: Salga. Pamela Anderson, ho canta la Rigoberta Bandini, però la que fa anys és l'actriu, la Pamela Anderson de Vigilantes de la Playa, entre d'altres, en fa 59.
0: Un dels símbols eròtics dels 80 i els 90, la Pamela Anderson, Increïble. Escolta'm, què, alguna cosa més o no?
1: No, que un dia un membre d'aquest equip, i no recordo quin, em va dir que li agradava més la Pamela Anderson que jo, i no vaig entendre. Dic, però què? O sigui, vale, que era una icona eròtica i tal, però a veure, però pues jo, pues no, també.
0: Bueno, no vull opinar. Com està el trànsit, Ferran Aràndiga? Bon dia!
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim un accident tot just fa uns instants a la BB-5224 a Sant Pere de, Torelló, doncs que deixen en dos sentits de la marxa la calçada tallada. Per altra banda, de moment no es registren altres incidències, però si parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions en direcció Tarragona a la AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i també entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès també en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, retencions a la A2 a l'altura de Pallejà fins a Sant Vicenç dels Horts. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Ferran Aràndiga, avui és el dia mundial de l'acudit. En saps algun o no?
2: Doncs mira, quan us estava escoltant abans i dic, ara me'n preguntaran i no en tindré ningú al cap.
0: Mira que mai et pregunto res, Sempre et dic bon dia, bona hora, moltes gràcies. Però he pensat, va, que potser en sap algun.
2: No, no sé si sí, ara a aquesta hora m'has matat,
0: Bueno, va, mira, n'escoltarem un parell o tres després del hit per sortir del llit. Que la gent ens enviï al 608-7171-41 acudits. Ferran, pensa en un per més tard, va. Vinga.
2: Vinga, va, la propera me'l prepararé.
0: Una abraçada tremendo.
2: Vinga, fins ara.
0: 10 minuts i les 7 del matí. Què diuen els astres, Puga?
1: Ah, què diuen els astres? Doncs mira, que avui els crancs començareu el dia amb una energia guanyadora. La intuïció estarà especialment afinada i podreu prendre decisions encertades. Els que sou verges, avui tot allò que heu preparat amb paciència pot començar a donar fruits. I acabarem amb els àries, on la valentia avui serà recompensada. Una oportunitat podria aparèixer quan menys us ho espereu, especialment en temes personals i professionals.
0: La vida té de sorpreses. Sorpreses té de la vida. I el hit per sortir del llit, quin és?
1: Doncs mira, ahir vaig buscar, dic, 1 de juliol, què sonava un 1 de juliol de fa 10 anys? Doncs el 2016, la cançó de l'estiu, la pots anar posant, segur que us sona aquesta intro. Era aquesta.
0: Tremenda.
1: Evidentment, la bicicleta, la ballàvem molt. Per tant, avui la tornem a ballar 10 anys després.
0: A més, demà es presenta el Tour de França-Barcelona.
1: Clar, és que hola. Home,

0: Doncs no saps el que m'arriba a agradar aquesta cançó, Marfuga.
1: Oh. Ja ho he vist.
0: És que he viscut moments d'eufòria molt bèsties a la pista de ball i punxant-la. Sí, és una cançó que, no sé, és com que va cavalcant, no?
1: Sí, és una meravella.
0: Està tota l'estona dalt de tot. M'agrada cantar-la, ballar-la, gaudir-la. És una de les coses bones de l'estiu.
1: Sí.
0: Vinga, va, avui és el Dia Internacional de l'Acudit.
1: Sí.
0: Hem demanat acudits curts al 608-717-141 i la gent ens ha fet cas. Va, escoltem un 3 acudits. Va, vinga.
2: Bon dia, diu, doctor, doctor, yo es que confundo los colores con los números. Diu, vaya marrón. Diu, por el culo te la inco. Gràcies pel programa.
1: M'agrada, i l'he entès.
0: Home,
1: gràcies.
0: Té mèrit l'acudit d'aquest oient perquè ha fet riure la Mar Puga.
1: Sí? Que no ric amb cap acudit.
0: No entén els acudits en la seva immensa majoria.
1: Correcte.
0: Vinga, més acudits.
3: Hola, bon dia, hola, què tal? Soc en Miquel de Girona.
0: Hola, Miquel.
3: Vol dir l'altre, diu, hòstia, diu, m'he comprat una bàscula intel·ligent. Diu, sí? Diu, i què fa? Diu, s'aparta. Felicitats pel programa, campions.
0: L'has entès, aquest, o
1: no? No, s'aparta.
0: Home, la bàscula és intel·ligent i quan tu et vas a pesar s'aparta. Perquè, collons...
1: Ah, per no pesar-te.
0: Bueno, perquè li deu fer por, no?
1: Vale. Bona, Miquel, bona, des de Girona.
0: Quan et deu a venir. Molt bo, Miquel. Va, més.
4: Hola, bon dia.
1: Hola.
4: Ja volia explicar el meu acudit.
0: Sembla d'Eugenio, aquest.
4: I és que diu un gallec en un bucaque. Diu, que deleite.
0: L'has entès o no?
1: No.
0: Sí, que deleite, vol dir que guai, que deleite, leite, llet, bucaque. Hòstia,
1: vale.
0: No sé, és que també...
1: Ah, vale. És que no és una secció per fer amb mi, no sé per què estem fent això.
0: Posa-hi una mica d'intenció.
1: Vale, vaig a veure que els entenc tots.
0: No, escolta'm, atenció. Vale. Un altre, va, l'últim per acabar.
5: Vinga. Hola, bon dia. A veure, no sé si heu parlat, però la veritat que és la vostra opinió de que fot el Tour de França fins a Tarragona.
1: Molt bon acudit.
5: Que el Tour de França, si me'n dius que alguna de les etapes entra entre el que són les Pirineus, la part nord, però arribar fins a Tarragona,
0: és boníssim, aquest.
5: Que dimonis fot per allà.
0: A veure, em passa per no escoltar els missatges. No tinc resposta a aquest dubte.
1: No, nosaltres
0: però,
1: aquí...
0: Investigarem una mica. En qualsevol cas, si voleu enviar acudits... Mira,
1: tenim molts àudios, avui els anem escoltant.
0: Tenim fins a les 11 del matí per anar escoltant algun aquí al 608-717-141.
6: 608-717-141.
0: 4 anuncis i us expliquem si l'Alan Lillo ha estat capaç d'arribar a la ràdio.
1: Ai!
0: Perquè hi ha Infopuga, avui no preparis, perquè
1: no,
0: hem d'explicar tot el periple aquest.
1: Prioritats.
0: O escoltarem acudits, no ho sé. Ara,
1: ara decidim.
0: Ara ho reflexionem. Dos minuts. Si vols fer la compra bé,
7: tant a Carrefour. A cada partit juguem tots amb el 3x2 en els gelats bombó mini magnum ametllat, blanc i assortiment pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: És l'espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
10: Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
11: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
14: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Verisure.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: L'Escoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
18: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
17: Desbloqueja el Titan que portes dins.
19: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
6: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
20: el 12, el 19, el 34, el 44 i el 50, i els sols, el 3 i el 8.
15: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
21: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
0: Bé, amb l'Ernest Codina i un equipasso com el de cada dia. Mira, el Sergi Ferrer, per exemple, bon dia.
22: Bon dia, Ernest Codina.
0: Presente, digues presente.
22: No, no, presente, presente. Y dispuesto.
0: Marc Puga, bon dia.
1: Presente.
22: Però per què fas així amb el braç?
1: Ho ha fet ell primer.
0: No, t'he assenyalat, t'he assenyalat.
22: Ah, quin susto.
0: I ella m'ha contestat amb la gesticulació feixista.
22: Sí, sí. Bon, que se li dona.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
22: Bon dia.
0: Presente.
22: Present.
0: A l'Aldillo, bon dia. No presente.
22: On està la passada?
23: L'has fet fora pels IGMs, però si han anat bé.
0: No, a veure, no. Mira, Alan Lillo porta més d'una hora enviant-me missatges. Primer perquè ha hagut de recular perquè s'havia hipotèticament oblidat la cartera a casa seva. Després s'ha adonat, quan ja havia tornat a Sant Pol de Mar, que estava a la meitat de l'autopista, que la cartera la tenia al cotxe amagada perquè ahir va anar al gimnàs i tenia por que li robessin.
23: Este tio és tonto.
22: Sí que és tonto.
0: Després es veu que té un cotxe elèctric i que no tenia bateria al cotxe, amb la qual cosa els nivells d'estrès han anat augmentant per moments. A tu què t'ha explicat, Sergi Ferrer? Perquè crec que heu estat també en comunicació, no?
22: Sí, perquè faltaven 5 minuts per les 7 sí. i tal, el Cazorla, l'Alan no hi és, i m'ha dit qui és l'Alan, i vale, ja el truco jo. I l'he trucat i m'ha dit que hi havia molts problemes amb la bateria del cotxe, com sí. si ell no fos capaç sí. de gestionar la càrrega de la bateria sí. amb el transport però
0: és,
22: diari.
0: Però si amb l'ansies que és, jo pensava que sempre la tenia al 100% la bateria.
22: No, perquè ell té un problema, perquè és que es veu que s'ha comprat un cotxe elèctric i és suficientment rata com per no posar-se un punt de càrrega a casa. Llavors el que ha de fer és anar-lo a carregar a una cosa gratuïta que hi ha a Sant Pol de Mar. Llavors cada dia ha de destinar entre 1 i 7 hores a deixar el cotxe aparcat.
23: No, este tío es tonto.
22: I ara, com és, segur que es queda un carro a cantonada vigilant que no li robin.
0: I ara
22: robin.
0: Crec que té un problema, que és que la zona de recàrrega de l'aparcament està plena de vehicles.
22: Està plena de BMWs.
0: I no podrà carregar el cotxe no. i avui causarà baixa.
23: Jo digo una cosa demà, no sé si l'Alan és carbo demà.
1: Sí, ¿y qué tiene que ver?
23: Pues que ya se veía cosa cuando vi que era carbo el primer día. Digo, este es carbo, si antes tenía el pelo largo ya las carbo.
1: Porque los calvos tienen problemas,
23: ¿no? Y se compra un coche de esto de eléctrico, és una mierda. Compra un cotxe que contamine com tota la vida.
0: Això ho dius com a súmum de la ridiculització, no?
23: Supuesto. Venga.
0: Per cert, avui és un de...
22: Home, ja comencem.
0: Jo m'alegro molt de poder tirar aquest àudio, perquè vol dir que, bueno, que ja estem al mes de juliol.
1: Ja estem, sí. Ja s'acaba això.
0: Per cert, 1 de juliol, que és el Dia Mundial dels Acudits.
1: Ostres! Epa!
0: I hem demanat als oients que ens enviessin, i la veritat, Marc Pogués, que no paren d'arribar missatges. Per exemple, vam escoltar aquest. Hola, bon dia.
24: Hola, matineros. Aquí ve un acudit.
0: Vinga,
24: això és un que es troba un col·lega per al carrer amb un pingüí, que va ja caminant i diu, tio, què fots amb un pingüí? Diu, ja, és que me l'he trobat i no sé què fer amb ell. Diu, pues porta-la al zoo. Diu, hòstia, molt bona idea. En total, que l'endemà se'l torna a trobar amb el pingüí. Diu, tio, que no el vas portar al zoo? I diu, sí, li va encantar, ara anem al cine. Apa, bon dia.
0: És bo, eh? A mi em fa gràcia que vegi una persona agafada d'un pingüí en plena onada de calor per la Diagonal. Va, més acudits. Hola, bon dia.
25: Bon dia. Sí. Mira, diu, hi ha un que entra en un cafè, xop. Sí. Ja està.
1: Ai, mira.
25: Adéu. Felicitats pel programa.
23: Aquest l'hem entès, la mare i jo.
1: Marta. Aquest m'ha fet gràcia, veus? Mira quina tonteria.
23: No,
1: com
23: mai.
1: Aquell del dos tomàquets, no? Que es diu, però, què?
0: Perdona,
1: xup,
0: del...
23: Com és? A veure.
1: Era alguna cosa com de que hi ha dos tomàquets parlant
23: sí.
1: i un li va a l'altre, i què? I diu, xup, no? Així.
23: Bueno, però et falta l'element de vigila que ve un camió. Llavors la xapa...
1: Què?
23: Sí. Sí.
0: Mai,
23: bueno, és que no te'l penses.
1: Bona,
0: mai havia vist ningú O sigui, tan inepte amb la qüestió dels acudits. Sí.
1: Ho diu els acudits. Avui crec que és el meu dia menys preferit de l'any, que no sé el contrari de preferir.
23: Menys
1: que
23: preferit. Eren...
1: No sé com es diria.
23: La comunicadora, eh?
0: Llavors, no llavors m'ha dit a redacció, m'ha dit, ja tinc ganes que arribi el setembre, quan és la que necessita més vacances de l'equip.
1: Sí, realment sí.
0: Que sembles un Pentium 1. Vinga, va, més.
2: Hola. Bon dia, Matina Cuina, macos. Us envio el meu acudit, a veure.
0: Maco, tu.
2: Gràcies, maco, i fa gràcia. Vengo a devolver el GPS, que no funciona. Aquí no és. Vinga, felicitats per el programa.
0: L'has entès, aquest, o no?
23: No funcionava, i per això no us va equivocar allò.
0: M'agrada que la gent ja els explica molt dolents i molt, molt fàcils, no?
1: Gràcies.
0: Perquè els entenguis. Sí. I acabem aquesta ronda d'acudits amb el següent.
3: Hola, m'he tirat un pet silenciós. Què faig? Ara res, però quan arribis a casa canviï les piles a l'audífon. I després un altre. Per què no es pot discutir amb un DJ? Perquè sempre canvia de tema.
0: Hòstia, aquest m'ha agradat molt. Un tio que ha parat la feina, està en una, o sigui, en una cadena de producció de la Seat, que sentíem de fons, i ha parat el que... Ara mateix hi ha un cotxe mig fer...
23: Sense porta.
0: Perquè aquest tio ha enviat dos acudits a la ràdio.
23: Aquests
0: són els oients que volem aquí, a RAC 105. 7 i 5 minuts. Arribarà l'Alan Lillo a la ràdio? Per tenir molt d'hora.
23: Ah, he vist una actualització. Ens acaba d'enviar una foto del grup, de la seva furgoneta.
1: Sí.
23: Imagineu-vos una plaça de pàrquing amb bateria, on estan els punts de càrrega. Ell ha fet la maniobra cap a la dreta i, pel que sembla, se li ha acabat la bateria just al fer la maniobra, de manera que li ha quedat el cotxe a mitja entrar, ocupant dues places, i diu que el cotxe li queda a un metre i mig de la zona de càrrega i que no arriba. Llavors, ara mateix, no sé si es pot quedar algú més calvo de l'estrès del que hi ha.
1: Per favor, pobre home.
23: No sé si ens dona permís.
4: Va en furgoneta l'Alan, que és carpintero o algo.
23: Sí, perquè té una feina a les tardes, perquè no li dona.
4: És l'ampista.
0: No, però hòstia, jo de veritat, quan vaig fitxar l'Alan Lillo aquest programa, pensava que estava fitxant un tio... molt preparat.
23: I
0: resulta que he fitxat el puto Mr. Bean.
23: Un calvo que va en furgoneta.
1: És tal qual.

0: sintonitza RAC 105 i cançons com aquesta que ens fan créixer l'ànim, sens dubte, Like a Prayer, en la versió de Josh Fawad, al matí acollint a 7 i 8 minuts d'aquest dimecres ja.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al matí acollint és l'hora de fer zàping.
0: Com el pa de cada dia, tots els talls de l'actualitat amb el gran Xavi Cazorla.
3: A veure, tenim un problema, és que fa calor. Val? Sí, ja ho venim dient fa dies, però sí. No patiu, perquè podríem tenir la solució. El regidor de l'Ajuntament i tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, va explicar una mica el que ell creu, segons la seva opinió, segons les seves vivències personals, el que hauríem de fer amb tot aquest tema de la calor, perquè es veu que va haver una gent que van dir, tu, que no sé quin barri de Barcelona, al centre cívic i a les biblioteques no va l'aire condicionat, i ell va dir, espera.
4: Això ho deia una tia meva, que ja és morta, que deia, diu, jo a l'estiu, diu, em passo l'estiu en el Cort Inglés. Estic parlant de fa 30 anys. Vull dir, en el sentit de que també ja hi ha una cultura dels equipaments privats que també serveixen, doncs per això. No posarem ventiladors ni refugis climàtics a cada cantonada.
5: Tiene dos huevos así de grandes.
0: Home, molt ben celebrat el Dia Mundial de l'Acudit per part del senyor Albert Batlle, no? Que si teniu calor, aneu al Cort Inglés, no?
3: Sí, a veure, Albert Batlle té 73 anys.
0: Sí.
3: Vull dir que tampoc em posaria molt tonto amb tiquismiquis amb el tema de la calor, perquè és població de risc, diguéssim.
0: Sí, vulnerable.
3: Calor. Sí, sí. És bastant vulnerable.
6: Una cosa que m'agrada molt en aquesta mena de comentaris de polítics és mirar-los el sou. És una cosa que em flipa.
0: Que cobra Albert Batlle per fer aquesta mena de reflexions.
6: Recordar-li a Catalunya que aquest tinent d'alcalde cobra 102.000 euros bruts anuals, cosa que pràcticament garanteix que ell té com a mínim un ventilador de sostre.
0: Per cert, aquests dies també està saltant una mica la llum i està apareixent la manca de manteniment d'alguns quadres elèctrics. Al meu carrer hi ha dos negocis ara mateix aturats, un restaurant i una perruqueria, perquè ha patat el quadre elèctric d'un bloc d'edificis i fa dos dies que no poden treballar.
6: No va res a Barcelona.
0: I els propietaris no volen pagar, perquè em sembla que val 15 o 20.000 euros arreglar això, perquè són unes rates, i bueno, no sé com acabarà el tema, però té pinta que acabarà a hòsties. Més coses, Cazorla.
3: Ojo amb això, perquè hi va fer-se viral una mena de teaser de la nova pel·lícula de Spider-Man, amb Timothée Chalamet de protagonista, i l'escena té lloc a un bar, val? On hi ha l'actor, el Timothée Chalamet, i de sobte, sobre la porta del bar,
7: hi
3: apareix... I tampoc és que parli gaire, però se l'entén. Leo Messi!
0: Què dius?
8: Yeah, I know, it's gonna be nuts, but we have to get there before the rush, okay? You're Messi.
9: Yeah, kid, he knows.
8: Sí? What are you doing here?
9: Spider-Man.
8: The Spidey Tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
9: Sí.
8: Just wait here, okay?
3: Sí. Me pregunten, ¿estás buscando a Spider-Man?
10: Welcome to New York.
8: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
9: ¿Cómo?
3: Aquest és Messi cridant, agafat de Spider-Man pels carrers de Nova York. Increïble interpretació, eh?
6: És ben bé, és un guió de mitja pàgina.
3: Sí.
7: I el que deu haver cobrat per fer això.
0: Spider-Man. No entenc, Leo, per què t'arriba aquesta proposta?
7: Ja, què pintes?
0: No, què pintes tu amb el tema de Spider-Man?
11: Me dijeron que se quería salir en el anuncio y cierto que a mí cuando era chiquito, pues, Spider-Man me gustaba mucho, el Hombre Araña.
6: Do you like Spider-Man?
11: ¿Cómo?
0: Sí, exacte.
6: Dues paraules.
0: Fitxen un tio que viu a Miami, que teòricament ja hauria de dominar una mica l'idioma. Fitxen un tio i el fan quedar... Un tio que val una milionada.
11: Sí.
0: I et fan quedar com un autèntic ignorant que no és capaç d'entendre quatre paraules en anglès.
11: Spider-Man.
6: No, Spider-Man no.
11: Spider-Man.
6: Spider-Man.
7: Spider-Man.
0: Però surts a la pel·lícula.
7: Spider-Man.
11: No sé.
0: No sap res. Bé, molt bé. Doncs si no sap res, canviem de tema.
7: Spider-Man.
11: Sí.
0: Acabem, Cazorla.
3: Sí, perquè avui és 1 de juliol i això vol dir que a partir d'avui el president del Barça torna a ser Joan Laporta.
7: Home, bravo!
3: I per què posem aquesta música, diràs, amb molt bon criteri? Doncs perquè Rafa Juste, el que ha estat president en funcions fins al dia d'ahir, diguéssim...
0: Sí, encara és president, tècnicament.
3: Bueno, sí, fins que no es faci l'acte de traspàs.
0: És avui a quarts d'una del migdia,
6: ara,
0: més o menys.
6: Si vol fotre fora el Hansi Flick, ara pot.
3: Doncs el senyor que ha estat aguantant el club fins avui, el Rafa Juste, ha estat aquests dies per allà al Mundial i aquestes coses. Bueno, i un aficionat mexicà li va dir, che, Rafa, què tal, no sé què. I m'agrada molt, perquè va tenir un petit lapsus, volent ser així col·lega com de la gent mexicana.
12: Presidente, desde México.
13: Hombre, de
12: saludos.
13: México. Viva Zapata.
12: Sí.
13: ¿Qué?
12: Zapata,
13: hombre.
12: Sí, sí, sí. Hoy ganamos el Mundial.
14: Ay, Emiliano
0: Zapata.
14: No te gusta, Pachita, vamos, Sánchez.
11: Viva Chapata.
0: Mare meva.
11: En lloc de Viva Zapata.
6: Viva bueno. Chapata i dues de Viena també per emportar.
0: Mira, veig mal que ara podrà descansar perquè sembla que no hi acaba de tocar, de girar rodó el Rafa Juste. Que moreno que està Rafa Juste.
6: Oh, sí.
0: Quina enveja.
6: Oh.
10: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
14: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
15: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
16: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
17: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
18: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
17: A més, té un 98% de carn.
18: És natural que es noti, oi?
17: Doncs sí, natural.
19: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
20: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
21: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisure.
23: Aquest estiu, la gran pregunta és...
24: híbrid o elèctric?
23: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: La nostra resposta és sempre, entre altres coses, molt bona música. Aquí tenim el DJ Suega Vici, que ens va deixar el 2018, però de llegat doncs, tenim encara cançons com aquest Wake Me Up, que ens ajuda, efectivament, a despertar-nos. Hem a trucar al Julen, a qui el despertem nosaltres en directe, gràcies a Montse Interiors.
1: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Hola, que hi ha en Julen per aquí?
2: Sí.
0: Ets tu?
2: Hola.
3: Hola.
0: Hola, ets en Julen?
2: Sí.
0: Saps qui sóc jo?
2: L'Ernest.
0: L'Ernest Codina, el que més matina. Et truco des de la ràdio, que fas 8 anys, guapo.
2: Sí.
0: Doncs per molts anys, rei! Escolta'm, a veure, estàs de casal d'estiu, no, aquests dies?
2: Sí.
0: Explica'm què feu avui, perquè em sembla que aneu d'excursió, no? Tremendo.
2: Plantar una planta.
0: Aneu a plantar una planta. Ah, molt bé.
4: I xulo.
0: On la plantareu, la planta?
2: A un recipient.
0: A un recipient, però a l'aire lliure, entenc, no? Sortireu a fora del carrer.
2: Sí.
0: Que amb aquesta calor ve de gust, Julen, a plantar una planta. Escolta'm. Per cert, que el Julen en sap molt de dinosaures. No sé si vosaltres teniu alguna pregunta sobre dinosaures. D'entrada, d'on surt aquesta passió pels dinosaures? Des de petit, ja, no?
2: Des dels 3 anys.
0: Fa 3 anys. Des dels 3 anys.
2: 3 anys
0: molt bé.
2: O 4. No sé.
0: Sergi Ferrer té una pregunta de dinosaures per tu.
4: Sí, Sergi Ferrer aquí, RAC 105. Què tal, Julen, per molts anys. Una pregunta, al Tyrannosaurus Rex, quan li picava l'esquena, com es rascava amb els braços tan curts que té?
5: Una pregunta.
2: Wow. Amb el sabre.
6: Toma, sap tot, s'acaba de quedar amb tu.
4: Sí, sí. No, però si no el vacilava, que per això, mi no ho he sabut en 34 anys.
0: Això també ho fem als ports senglars.
6: I la meva pregunta és més interessant, Julen. T'agraden les galetes dels dinosaures? Perquè a mi m'encanten.
2: Les
6: galetes.
4: No, saps per què? Perquè els tres models de galeta miren a la mateixa direcció i no pots lluitar entre ells.
6: Ja, és veritat, no pots jugar.
4: Estan tots com anant a treballar.
0: Escolta'm, Julen, t'agraïm molt que m'han dit que ets un gran fan de RAC 105, que escoltes tot el dia a la ràdio, que ets un nen molt rialler, feliç i alegre, i fan del Deportivo de la Coruña, no?
5: El carallo.
6: Ah?
0: I com és que ets del Depor? I felicitats que heu tornat a primera divisió,
6: Que mono.
0: Que sí? Molt bé. Doncs esperem que facis una bona temporada. Però que tens orígens gallecs o què?
2: Sí.
0: Vale, perfecte. Doncs llavors ja em quadra. Un petó de part del papa, de la mama, que t'estimen molt. Diu que, bueno, que els fa molt feliços tenir-te i estar amb tu i acompanyar-te en aquest camí que és la vida, que estan molt orgullosos del que estàs aconseguint i que sempre estaran al teu costat i que moltes felicitats. Entesos?
2: Sí.
0: Vale, doncs vinga, 50 euros per tu i la família per anar a gastar a qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors i a montseinteriors.com. Felicitats pel programa, carinyo.
2: Ernest, una cosa.
0: Digue'm, amor.
2: Em pots posar una cançó?
0: A veure, quina?
2: No és Miami.
6: No és Miami.
0: Ni
6: les Maldives,
0: Mediterrània. A veure, jo us dic una cosa, no la tenia prevista ara, però crec que pot ser un bon regal d'aniversari.
6: Sí.
0: Genial,
6: home, sí. Doncs, com ho ha demanat?
4: Si ara demana Melendi, no, però si demana això, sí.
0: Ara te la posem, Julen, per molts anys, carinyo.
1: Vols el llit ideal?
7: Montse Interiors.
1: Vols brodar un barnús amb el teu nom?
7: Montse Interiors.
1: El que necessitis per casa teva, demana-ho a Montse Interiors, perquè són fabricants amb taller propi. A més, pots comprar per telèfon online o a la botiga i recollir-ho a casa o a la botiga. Amb Montse Interiors tots són avantatges. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.
8: Matina Codina.
9: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
10: Sóc l'Eric dels Catarres.
11: Jo sóc el Henry Mendes.
9: No és Miami.
12: Ni les Maldives.
9: Vale, li votem.
10: Vinga.
9: Això és RAC 105.

0: doncs, cal anar a Miami perquè estem de nassos al Mediterrani, eh? Leo Messi, bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Tu que has estat al Mediterrani jugant al Barça i ara estàs a Miami, què és millor, Miami o Barcelona, per exemple?
1: Spider-Man.
0: Spider-Man, molt bé.
1: Sí.
0: Joder, quina resposta. Sí. És que ara apareix l'anunci de la nova pel·lícula Spider-Man.
2: Sí,
0: està passadíssim.
2: Sí, és una resposta que t'hagués pogut donar l'any passat, també.
0: I jo et dic una cosa. Visca el Mediterrani.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Que cada vegada està més calent, Mònica.
4: Sí, Osar, és veritat. Oh, aquests dies tenim temperatures que estan uns 8 graus per sobre. Ostres. Del que haurien d'estar al Mediterrani. Vull. I en el cas de Barcelona, per exemple, 3, segons la zona, més o menys, però aquesta onada de calor que hem tingut també ha fet pujar la temperatura de mars i oceans.
0: Perfecte.
4: Per tant, la situació una mica complicada pels ecosistemes marins, els peixets que estan allà tan panxos i que diuen que aquesta temperatura no la puc suportar, no tenen aire condicionat. Saps què vull dir?
0: Doncs, hem d'aprofitar aquest canvi en la temperatura del mar per, doncs, per anar a fer el caldo allà. No?
1: Ah. És millor per les meduses o pitjor?
4: Ostres, que a les meduses se'ls agrada l'aigua calenta.
2: Sí. Vindrà una dana de l'hòstia, no? Que s'enfortarà a mitja Catalunya.
4: Sí, clar, també és un motor després de la tardor per les pluges, ja ho anirem veient, sí.
2: Vale,
0: bé, esteu sentint Mònica Usart, Premi de Comunicació Científica de Ràdio Associació Memorial Prat de Saba, avui.
4: Sí, avui s'entrega a les
0: 1 de juliol, a les 7 de la tarda, a la Casa Prat de Saba, al carrer de l'Escola 12 de Vic.
4: Sí, si voleu venir, esteu convidats.
1: Val.
4: Sí, faré una mica de xerradeta del temps i aquestes coses.
1: Fes un periscope.
0: No, un directe, sí, perquè ho puguem seguir per YouTube.
2: Xavi, has anat al 2004.
4: No. Vine tu a fer-ho, perquè és que no me'n sortiré.
0: Vale. Bé, has preparat unes paraules, entenc, no?
4: Bueno, sí, m'han dit que hauré de parlar uns 15-20 minuts, per tant.
1: Ostres.
4: Sí.
0: Hòstia, quina mandra.
1: Fes la previsió del temps i explica el canvi d'hora quan serà, que la gent explicarà.
0: Jo t'he de dir que acostumat una mica a fer el tonto, saps? I a no haver-me de preparar les coses, diguem-ne, en el meu discurs espontani, perquè és una de les meves principals virtuts, diguem-ne.
2: Sí,
0: el dia que em van donar premi a la Cambra de Comerç el talent innovació, em vaig quedar una mica clavadet allà,
4: Jo he preparat una presentació de PowerPoint.
0: Ah, sí?
4: PowerPoint vintage.
2: PowerPoint!
0: Va, escolta'm, 2 minuts i 8:15 del matí.
4: Sí.
0: Avui dius que fluixa una mica la calor,
4: Sí, baixen entre 3 i 5 graus les temperatures, sobretot en punts de les comarques de Girona, costa i prelitoral de Barcelona i també al Pirineu, i en canvi es mantenen els avisos per calor intensa al Baix Ebre, al Baix Camp, al Montsià i també al Tarragonès. Ara matí amb més sol, 4 gotes podrien caure entre la costa de Barcelona i la Costa Brava, i després a la tarda alguns xàfecs en punts d'Osona, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i també la Garrotxa, fins i tot localment amb tempesta i amb calamarsa. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat, i a la resta, en canvi, tindrem una tarda més tranquil·la i amb més sol. I de moment avui comencem el dia amb temperatures de 22 a 26 graus a Barcelona, nit tòrrida al centre de la ciutat, una vegada més, 24 graus a Tarragona, 18 a Lleida i també a Girona, 22 a Granollers i 24 al Vendrell.
0: Per si ja costava dormir, des d'aquí un petó al camioner, que avui ha començat a fotre cops al camió. No sé què collons li passava al camió, però m'ha despertat a les 2 de la matinada i després m'ha costat agafar el son.
4: Pobre.
0: Usart, merci.
4: Apa, adéu.
3: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Pere, pere, pere. Pere, pere. I ara les notícies pardes. Aquesta mitjanit, Xavi, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Aquesta mitjanit, deia, ha acabat el procés per demanar la regularització de migrants.
5: Sí, i ha acabat amb moltes més peticions de les que prevé el govern espanyol, perquè ja ho explicàvem que inicialment ells calculaven que hi hauria com un 500.000 de persones interessades i al final han estat 1.300.000. Tot això, a més, quan el Suprem ahir va obrir la porta a paralitzar aquest procés de regularització extraordinària i de dur-lo a la justícia europea. De cop i volta, doncs ara el Suprem té dubtes sobre la legalitat d'aquest procés i està estudiant, doncs, això, si ho porta a Luxemburg per veure si s'ha d'aturar, revertir o veure què
0: passa. Digue'ls a tota aquesta gent que els han regularitzat, que ara ja que no val.
5: Clar, el govern espanyol els tranquil·litzava i els assegurava que de moment, doncs, que tot està bé, que no, la cosa no es pot revertir, però, clar, veurem si s'hi fica la justícia europea, si pot haver algun pas en fals. Mentre estan a Venezuela, es comencen a col·lapsar els serveis bàsics perquè ja es va notant, diguéssim, la situació de falta d'aliments, de subministraments, evidentment molta gent que ha perdut casa seva, això quan s'han registrat ja més de 1.900 morts, que és l'últim balanç que van donar ahir les autoritats venezolanes, i l'ONU avisa que l'acumulació de cadàvers fa créixer el risc que apareguin malalties i que es vagin escampant pel país. A casa nostra, pendents de la crònica judicial, la jutgessa que investiga el cas Andic descarta investigar, si més no de moment, la terapeuta de la família, però ha ordenat, això sí, clonar el telèfon mòbil, el contingut del telèfon mòbil de tres dels testimonis que van passar ahir pels jutjats de Martorell per verificar, doncs, això, si el que ahir van testificar es correspon amb la informació que tenen emmagatzemada al mòbil i també poder contrastar les històries que explicaven entre elles, aviam si hi ha alguna cosa que no quadri. I mentrestant avui declaren els primers testimonis en el judici del cas que afecta Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Ahir era només una sessió de qüestions prèvies, i el que vam treure en clar és que Vergés i Argimon ja saben que no acabaran entre reixes, perquè hi havia un delicte que sí que es pot castigar amb penes de presó, que ahir el jutge va decidir que els hi retirava aquesta acusació. Per tant, ara, en el pitjor dels escenaris, es poden veure condemnats a 12 anys d'inhabilitació.
0: Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres, guapíssims.
0: Que anem passant 2 minuts de 8:15 del matí. Ara tornem.
6: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona.
7: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
8: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
7: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
9: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
3: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Barons i l'Arnau Mulet.
3: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
2: I les nits de divendres i dissabte,
4: de 9 a 12,
2: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
3: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
2: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
5: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
3: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
6: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
7: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menys Shazam i més RAC 105.
8: RAC 105.
9: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
10: Última hora de la circulació i els embussos. Ferran Aràndiga, des del RAC, com estan les carreteres a aquesta hora? Bon dia.
11: Comencem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident que des de primera hora talla la calçada a la BV-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló en els dos sentits de la marxa. També tenim un segon accident a la AP7 a l'altura de Cerdanyola que deixa vehicles al voral i en sentit sud provoca 6 quilòmetres de retencions. Per altra banda, doncs més enllà d'aquestes incidències tenim retencions habituals amb intensitat sobretot als accessos i voltants de Barcelona en tot el nus de la Trinitat, els túnels de Vallvidrera i també l'entrada des del Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
13: Perfecte.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins

0: no et vulguis trobar a la vida, en l'àmbit sentimental, amb un ex com el de la Rosalía, eh? Déu-n'hi-do, com s'hi va cagar amb la perla, tu. Per cert, que la Rosalía, amb la seva gira Luz, continua viatjant pel planeta, es troba ara mateix als Estats Units, i en un concert de Califòrnia, al confessionari, ha aparegut aquesta dona, que és la bitxota, no?, la Karol G.
1: La bitxota, i així l'ha presentat. Ha aparegut la Karol G per fer una confessió relacionada amb una de les persones que va estar, amb una persona que li agradava.
2: La bitxota!
1: La Karol G era celebrant molt el seu aniversari, un dia molt especial, i aquesta persona diu: lo curioso era esperar la excusa para el año siguiente. Cada any la parella tenia una excusa per no estar a l'aniversari de la Karol G. Mm. I per això per ella era una red flag absoluta.
0: Una persona que falla el dia del teu aniversari més d'un any seguit és que realment és per enviar-la a la meva.
2: Això el Xavi, que no va anar al teu.
1: Xavi.
0: Ni jo.
2: Va, però
3: aquest
2: famós, Ernest.
3: Fort,
2: Ernest. El Xavi no el coneix ni a casa.
1: Però el Xavi em va dir que l'any que ve tampoc ve, tu sí, almenys.
0: Ah. I tant, però jo confirmadíssim.
3: A veure qui t'avisa amb un any vista.
1: Això és veritat.
2: Això és un detall.
3: Això es valora.
0: A les 9 tindrem més detalls del que ha dit la Karol G al confessionari de la Rosalía. Ara toca repassar la miscel·lània de l'entreteniment.
4: Delícies sense gluten. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu. T'ofereix 100% aquest espai.
0: I com sempre començarem amb el titular d'Impacte, que no és que l'Alan Lillo a aquesta hora del matí encara no ha arribat a la ràdio.
3: Està arribant, eh? Ha enviat un àudio que ha deixat el cotxe allà entrevessat a la plaça de pàrquing perquè no l'estava ajudant ningú. Li ha dit al vigilant: el deixo aquí, li han dit, no, i ha dit, està dins de la plaça, i llavors li ha fotut un cop de puny, això m'ho invento jo, i ara estava venint.
0: Si creieu que estàveu tenint un matí dramàtic, després us expliquem el que ha passat a l'Alan Lillo, un periple realment dramàtic. Primer havent perdut la cartera, després s'ha quedat sense bateria amb el cotxe, coses de persona...
2: Disfunció.
0: Sí, podem dir-ho així. Sergi Ferrer, aquesta hora del matí, quin creus que és el titular d'Impacte del dia?
2: No és tant d'impacte com això que explicaves, però heu de saber que un home ha sigut absolt en un judici perquè se l'acusava d'haver-se intentat registrar a un hotel, allò que et diuen, va, DNI o passaport. Mm. Doncs el tio va dir, no et donaré el meu DNI espanyol. I li va donar un passaport de la República Fictícia Errante Menda Lerenda.
3: Joder. Segur que és fictícia.
2: En aquest hotel, sí.
3: Se busca el Google.
2: Repeteixo, va donar un passaport. Passaport real, República Errante Menda Lerenda. I la justícia l'absol perquè es veu que no tens cap obligació d'identificar-te. I jo he anat i he buscat, dic, què és la República Errante Menda Lerenda? Doncs hi ha una pàgina web que si tu vas a republicamendalerenda.net veureu que no m'ho estic inventant, que tu pots demanar un passaport. És un concepte, una ideologia que defensa que tu ets sobirà del teu propi espai personal.
1: En sèrio?
2: I llavors és no creure ni en els països, ni en les fronteres, ni en les nacions, aquestes coses de la Colau. Però fins al punt de dir, jo sóc sobirà independent del meu propi espai. Assegura que l'únic territori que posseixes és el teu cos, llavors tu pots demanar un DNI oficial, que es veu que, nois, no creuen en els territoris, però sí en els diners.
1: Ah.
2: 89 euros val demanar
1: no
2: el DNI de la República dels Mendes Lerendes. I per cert, sabeu quants països han reconegut la república aquesta?
3: Quants?
2: Els mateixos que Catalunya, no diré la xifra.
0: Perfecte. Escolta, doncs molt a favor de que hagin indultat aquest troll, perquè nosaltres som molt de la conya. Vinga, ara us expliquem una cosa que ha passat a Sevilla, que tiene un color especial, en aquest cas un color britànic, perquè Robbie Williams ha sorprès tothom a la capital andalusa cantant Angels amb un músic de carretera. Tremendo.
1: Tremendo. Estava Robbie Williams passejant pel centre històric de la ciutat, a la zona de Santa Maria, la Blanca.
0: Preciós.
1: I de sobte va escoltar un músic de carrer interpretant la seva cançó aquesta, Angels. El cantant britànic va deixar a tothom bocabadat perquè es va posar a cantar al seu costat sense avisar ningú.
0: Aquelles històries de TikTok, aquelles coses
1: exacte,
0: que et posen els pèls de punta.
1: Es va acostar al músic, va agafar el micròfon i va començar a cantar la cançó amb ell i va sonar així.
0: Som-hi.
1: Vamos.
0: Com sempre passa en aquests casos, se sent més la persona que canta gravant el vídeo que no pas Robbie Williams. Quina pressió pel músic de carrer, no? De cop i volta haver d'interpretar la cançó amb el cantant original. Alan Lillo, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Robbie Williams ha fet màgia. Catorla,
0: avui no repassarem l'àudio viral perquè li donarem un minutet a l'Alan Lillo perquè expliqui què li ha passat aquest matí i com és que arriba a 7:45 a l'estudi. Bon dia, Lillo.
5: Hola, bon dia.
0: Tranquils, que no estem enfadats, tot el contrari. Ens estem enfotent de tu des de fot 1:45 minuts.
5: Ho celebro.
2: Realment. La teva sogra ha trucat i tot en potència. Sí,
5: fa 12 anys que em dedico a mornings de ràdio, sí. I és el primer dia que arribo tard i no és per adormir-me.
1: És
5: perquè, bueno, és que en un minut és impossible de resumir.
0: No, però a veure, dona titulars, sí. Què ha passat?
5: Bueno, el titular bàsicament és, jo vaig amb un cotxe elèctric, sí. Amb poca autonomia en general, sí.
2: Com tu,
5: que l'he de carregar cada dia. Llavors, tenia la bateria justa per arribar a la ràdio des de casa meva.
0: Això cada nit l'has de tenir carregat per començar.
5: Exacte,
0: però bueno,
5: exacte.
0: Si ets un desmanegat, no és el meu problema.
2: Sí, bueno. Mira, no estàvem enfadats i ja està enfadat.
5: Sí, bueno, ja no t'ho explicaré, però és igual.
0: Què més?
5: La qüestió, que avui que anava tan just de bateria, surto, sí. De casa, a més m'he d'instal·lar a Barcelona, a casa dels meus pares, sí. De tal manera que havia de fer molta bossa. Sí. Total, que em deixo una cosa, dic, ostres, m'he deixat això imprescindible. Torno cap endarrere. Sí. Més bateria. I quan ja pensava... Quan ja pensava que ho tenia tot, dic, tot i així, arribo a la ràdio, sí. Arribo, a mitja autopista...
1: Ai.
5: Em deixo la targeta amb la que necessito per carregar la bateria del punt de...
0: Que no em compraré mai una elèctrica.
5: És a dir, la cartera, bàsicament. Sí, sí, sí. Però la cartera amb una cosa important, sí. A dins. Sí. I dic, hòstia, és que no puc no agafar-la. I a mitja autopista m'he tornat cap a casa, sí. Avui que m'havia llevat, a més d'hora que mai.
3: El preservatiu, la cartera.
5: No trobava la cartera per enlloc, per un motiu molt simple, ai, i és que la vaig amagar dins del cotxe, estratègicament.
0: Ai. I no te'n recordaves.
5: I no me'n recordava. Per això me l'havia deixat, perquè no la tenia a mà.
2: Bon amagatall.
5: Total.
0: Tot malament.
5: No, és
0: malament.
5: Que el problema no ha acabat. Jo estic aquí, però el problema el continuo tenint, i molt gros. He arribat, jo no sabia si arribaria, he pogut entrar al pàrquing... Hi ha 1.5 metres del cable de càrrega.
2: Podem penjar la foto després sense la matrícula?
5: Sí. Vale. Se m'ha quedat el cotxe parat.
2: Ah, no!
6: Que tonto és!
2: Tonto!
6: Tienes el cotxe torcido.
0: I ara...
1: Sí, justament sí.
2: Ha torcido la plaza de pàrquing.
0: Ara mateix, per tant, la imatge és la teva furgoneta...
5: Sí, rodejada de cons.
0: Al mig de...
5: Del passadís.
0: Del carril.
5: Sí, principal.
0: De l'aparcament, a 1.5 metres del cable per endollar.
5: Correcte.
1: Quina agonia.
5: Tot i així, sí. Déu ha volgut que per centímetres la resta de cotxes puguin passar. O sigui, hi ha una via d'entrada i sortida del pàrquing.
1: Sí. Sort de Déu.
2: T'hauries d'haver comprat un SUV d'aquests que fan ara un SUV normal.
0: Molt bé. Lillo, has arribat a temps, però per la cançó Boomer.
1: És fort,
4: hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
0: Esperem que com a mínim el tio ens faci ballar.
7: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
8: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
5: Uau! Menys mal que tenim aquest tamarro.
0: Sí, pots que el posi ja. El poso,
5: perquè és una cançó molt antiga, sí. Amb un mix actualitzat, sí, que quan soni tothom dirà... Oh!
0: Oh! Oh! Oh! L'original és del 1989, de Tone Loc.
5: Tone Loc, sí. I la mescla de... A2K.
0: Molt bé. Seria Y2K, no passa
5: bé. Y2K, correcte.
2: Eh?
5: Funky Tom Medina!

0: Matina Codina.
1: Estrena el juliol a Marineland Catalunya. Només aquest dissabte 4 i diumenge 5 de juliol gaudeix d'un 30% de descompte en la teva entrada.
2: I viu un dia complet amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Magic Boat Show. Compra ara la teva entrada per al dia que tris a marineland.es.
1: Aquest cap de setmana, Marineland amb un 30% de descompte.
3: Matineros, 8 minuts i mig i arribem a les 8 del matí. Us hem d'explicar que, segons hem pogut llegir, la demanda d'aires acondicionats va disparadíssima.
4: Hi ha moltes coses que no entenc!
5: Companys, no sé si ho sabeu, però hi ha una onada de calor terrible!
6: El caloret!
7: Sí.
6: El caloret!
5: I això ha fet que la demanda superi l'oferta d'aires condicionats i no hi ha prou gent per instal·lar-los. De dir, i és que hi l'instal·laria, senyora, però és que no tinc gent. Molta polèmica això també ha portat, perquè llavors ja surt el típic de no, és que és millor l'aire, és que el que has de fer és posar-te un ventilador de sostre, és que l'aire t'asseca la gola, és que no sé què. Llavors jo ahir vaig fer una anàlisi de totes les maneres que té una persona humana per refrigerar-se i les enfrontarem en un format que es diu Batalla de Coses.
3: Home, ostres! Ràdio de Servei Públic amb el Sergi Ferrer i començarem parlant del ventall.
5: Nostàlgics amants de la fèria d'abril, gent que estiueja al Pueblito i persones que no saben pronunciar la doble L, és a dir, votants del PSC. Hora de remenar la vostra tote bag del Casal de Cultura del barri i treure el abanico.
3: Oh.
5: El complement ideal pels negacionistes de l'energia elèctrica. Com ens ha de treure la feina la IA si encara hi ha gent que ens climatitzem amb tecnologia de l'Homo habilis? Que l'Homo habilis va dir, si és que no va bé, que obres el ventall amb aquest cop de canell que només la Rosalia i tu sabeu fer, sents que podries escriure mil boleries.
3: L'he vist, que el cop de ventall,
5: Pa! També podries començar per escriure un currículum, ja que t'hi poses. Reconeixeu, les primeres 6 sacsejades del ventall són glòria, però a partir de la 7a penses... Això que ho faci ton pare. Oi, sí que bé, no paris. Et diu la persona del costat gaudint del teu esforç físic. Això també t'ho deia la teva ex i de moment has decebut a les dues. Mai has vist una imatge d'un emperador romà d'aquell sent refrescat per dos esclaus amb fulles de palmera? Doncs ara aquest esclau ets tu. Com? Com? Dius que estàs suant i procedeixes a fer un esforç físic amb els braços per suar més? Molt bona idea. Podries saltar d'un avió i aprofitar el vent a la cara, també.
3: Sí, però quina ràbia quan fot aquella calor i veus que el del costat té ventall i tu no, la mare que ens va matricular. Parlem ara del ventilador.
5: L'instrument ideal pels fanàtics de moure aire calent d'un lloc a l'altre de l'habitació fingint un benestar que no existeix. Més nervis que una nit de Reis quan arriba el moment de baixar els ventiladors de peu que vas guardar a l'altell embolicats en bosses d'escombraries perquè no agafin pols. I què dir de la pols, companys? Està tan incrustada a les aspes del ventilador que ni un milió de voltes evitaran que t'agafi una al·lèrgia destructiva. Et farà estornudar i dir, això estic estornudant, però són els aires condicionats. Ja t'agradaria! Què fos això? Si tinguessis aire no estaries assistint al cabro rock dels àcars. 3 velocitats al teu ventilador. 1, imperceptible. 2, imperceptible amb soroll. I 3, col·lisionador de partícules. I a sobre amb una rodeta que fa clic-clic quan la gires i fa de temporitzador.
8: Ai, de ràbia.
5: Companys, tecnologia punta. Alexa, avísame cuando salgamos de este capítulo de Cuéntame. I pels més atrevits, ventilador de sostre.
3: Oh, és el meu aquest.
5: Ara, així cada dia abans de dormir-te pots veure com la pols et cau a la cara mentre somrius perquè aquest color fusta queda molt bé amb la tauleta de nit.
3: Parlem ara de l'aire condicionat.
5: El gran protagonista de les llars convergents catalanes. Digue'm, terrorista del clima, te'l van instal·lar bé o has d'estar pendent de buidar una garrafa d'aigua cada 6 hores? Que és el meu cas. L'aire condicionat, un invent ideal per agafar la calor de casa teva i tirar-la cap al carrer on viuen els pobres. Així t'ho van ensenyar a l'escola concertada i així ho seguiràs fent. Què triaràs, company? Posar el motor a la façana de l'edifici sense permís o al balcó enfocat al veí per assegurar-te que no dormirà de maig a setembre? L'aire condicionat, l'únic aparell amb un comandament a distància que no funciona a distància. No sé si us passa,
3: sí,
5: on va.
3: Sí, t'has de costar molt.
5: Vaig a baixar l'aire, comentaràs mentre t'aixeques per apuntar des de l'únic angle del menjador on respon l'aparell, com si fossis el tio aquell turc de la pistola dels Jocs Olímpics.
3: Sí, o un franctirador rus.
5: I et diran, l'aire ha d'estar a 26 graus, diuen a la tele, mentre tu el poses a 12 per assegurar-te que no et desfà el gel del gintònic que t'estàs fotent entre setmana, que tens un problema. I per què no el poses en mode eco? Doncs perquè la meva dona em va deixar i necessito sentir que controlo algun aspecte del meu dia a dia.
8: Ostres.
5: Què? Com? T'han dit que és dolent dormir amb l'aire posat? Més dolent és dormir amb una menor d'edat i quasi fan alcalde el tio aquell d'Aliança Catalana.
7: Ostres! Otra vez.
3: I parlem del rei o de la reina de la refrigeració, la piscina privada.
5: Aquest és un bonus track. La banyera de la gent amb pares rics, el mecanisme dels marginats socials per atraure amics a casa seva, el gran indicador de la gent que va aconseguir pagui hipoteques a l'1%. Piscines de milers de litres que s'omplen amb el que us arriba a suar la polla a la sequera. I al canvi climàtic, aquests autèntics fills de Satanàs que no dubten en deixar-te caure que tenen piscina sense voler. De dir, ai, sortint de la piscina, ahir em va picar una vespa. Llàstima que no fossin 27 punyalades a l'esquena. I em direu, home, està parlant l'enveja, Sergi, i us diré... Evidentment.
0: Sí.
5: Mentre jo no tingui piscina, no puc desitjar-vos res que no siguin talls de digestió, caigudes de planxa i que el tècnic s'equivoqui amb la bomba i us posi una bomba de veritat.
6: Hola!
3: Oh. Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies per aquest 1x1 de la refrigeració. 3 minuts i mig i les 7 del matí. Ara tornem del Matina Codina.
2: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,49 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble... Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Maran, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
9: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online. La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
10: Informa-te'n a UOC.edu. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
2: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
13: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
14: Joan, demà d'anar a Igualada.
15: I després a cala meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: Arribarem a tot?
16: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
19: Carlos Tarque i Ricardo Ruiz Pérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
18: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
19: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
18: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
20: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Verisure. Afegeix una dosi de Matina Codina al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
22: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
21: Troba'ns cada matí a RAC 105.
23: Veus a les...

0: una altra cançó que sembla que és candidata a ser cançó de l'estiu i que passarà a parlar de triomf de grans candidates per ballar, celebrar i cantar des de ben a prop de la piscina o al ventilador. Joan Dausà en col·laboració amb el seu amic Mama Duixa i aquesta cançó que es diu Papi, posa el disc, dedicada a la Julieta, que s'ha mullat la samarreta. Mira que és mona la Julieta, eh? Escolta'm, a 8:02... Estic buscant una cosa, un document, espera't un moment.
1: Ja sabem quin
0: no,
1: és.
0: És la intro de les 8 del matí, que no la tinc carregada. És igual. És una de... Som els del matí de Codina. En rigorós directe a RAC 105, inaugurant més, encarrilant-lo amb l'alegria i l'energia habituals. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies.
0: Peu a terra!
3: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Doncs un petó i una abraçada a tota la comunitat matinera que té el bon gust i el bon criteri de sintonitzar-nos, que des d'ahir sabem que són 111.000 catalans i catalanes. Perquè hi ha molta gent que ens escolta des de fora de les fronteres, però l'EGM, que són els Estudis Generals de Mitjans, doncs no computen en aquest informe, diguem-ne. Per tant, gràcies a tots per triar-nos, malgrat que teòricament hi ha un auge i un ascens de l'streaming i tantes plataformes que ens fan la competència, la ràdio continua sent la reina, que ho sapigueu, eh? Doncs res, 1 de juliol, nou mes, esperançador, entre altres coses, perquè és quan començarem nosaltres les vacances d'estiu.
1: Absolutament.
0: Que prou que les necessitem. Xavi Cazorla, molt bon dia.
4: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Que ahir el Barça va presentar la seva nova samarreta.
5: Home, ja està aquí. Ja la tenim.
4: La samarreta de la temporada 26-27, la que ens ha de portar a la final de la Champions.
5: Ara.
4: A mi,
0: és xula?
4: T'haig de dir que a mi m'agrada. A mi m'agrada,
6: sí?
4: Però segurament a la gent no li agradarà, jo què
6: no,
4: sé.
6: A mi no m'agrada.
4: Veus? El nou disseny substitueix les típiques franges blaugranes per una mena de degradat que combina 7 tonalitats de grana, vermell i blau per rendir homenatge, es veu, a la nova façana de l'Spotify Camp Nou.
7: Ah, és mona.
4: I segons diuen des del Barça, molt amb l'objectiu de portar una imatge més dinàmica i contemporània sense renunciar a la identitat visual blau. Bla, bla, bla, 195 euros.
0: Ara.
7: Què?
4: 195 euros val la rèplica.
7: La anava a comprar,
0: no,
7: Xavi.
0: Han de fotre un bon paràgraf per justificar, joder, cada euro.
4: Sempre hi ha la versió una mica, sí, més barata, que és aquella que no té ni l'escut gairebé, saps? Sí. Però bueno, visc el futbol modern i amic del Tom Manta del passeig de Calafell, aquest estiu ens veiem, que per 10 eurillos sempre la té.
5: Home, és una petita palanca per nosaltres. T'has fixat? He tornat avui de president del Barça, sí, i torna la samarreta.
0: És veritat, avui pren una altra vegada possessió de la presència ja en la porta.
5: Que n'aprengui.
0: Deia-la a l'Lillo que no li agrada, vull saber per què, molt ràpid.
6: No, bueno, no sé, no... A mi em costa normalment, que m'agradin. Jo sóc molt clàssic, i llavors a mi aquests degradats i aquestes coses em brutegen una mica, però bueno, és igual. Segur que després, d'aquí dos mesos...
0: Avui tampoc, per motius que hem explicat fa un moment, que t'ha costat arribar a la ràdio i tal, avui no tens molt dia. Un
5: tio que va amb furgonet.
0: Torna't a la mirada demà. Demà te la tornes a mirar.
6: Demà segurament m'agradi.
0: Sergi Ferrer, a qui dediquem avui al Matina Codina?
8: Els veïns de Targa, Ernest.
0: Per què?
7: Que desganat.
8: Perquè així és com han obert la piscina municipal, companys.
0: Ja tornem a ser,
4: Tracó.
0: Ja hi tornem,
8: sí,
0: a ser.
8: I he tingut un dilema moral, perquè dic, si ho explico a la ràdio, animaré a altres nanos,
7: clar,
8: a fer aquell repte viral fastigós,
7: sí,
8: d'anar a les piscines municipals,
7: que asco,
8: i fer-s'hi caca dins i obligar la piscina a tancar-la.
0: Però fixa't, amb el pipí ningú es queixa.
8: No, perquè hem de posar un límit. El límit és no fer-ho des del trampolí. Per exemple.
0: A la que omples la piscina de cereals, de xocolata, sí, ja tots són problemes.
8: Ja està. Doncs sí, quina imatge més guai i més terrible alhora. Doncs això, l'Ajuntament de Targa ja ha hagut de tancar temporalment la piscina perquè s'hi han detectat excrements. No, en extrems, perquè hi ha molt grans, i també excrements.
4: Sí. Estremenys.
8: Que és pitjor que no que si et caguis a dins,
4: La tranquil·litat és el que més se valora.
8: S'ha activat el protocol sanitari, l'estan desinfectant, i al final jo crec que aquí el que ha de fer la justícia és creativa. És a dir, posa càmeres sense avisar, i quan enganxis el xaval que ho està fent, que jo a més ja li poso cara en el nano, li dius, pues ara t'ho menges.
4: Oh.
8: És a dir, no, ni multes, ni avisem els teus pares, ni, i si no t'ho menges per dinar, t'ho menjaràs per sopar. I si no ho vols per sopar, t'ho menjaràs per esmorzar.
0: Una lliçó nutritiva.
8: I el que hagis deixat a la piscina, t'ho menges.
0: Escolta, l'any passat, per cert, es va produir aquella circumstància anecdòtica que hi va haver un dia en què també van obrir una piscina municipal i estava plena de merda, i havien sigut un grup d'ànecs.
4: Joder.
0: Si us en recordeu, ostres, que vam explicar això.
8: Sí. Va, quin ànec també, per fer un zurrullo a la mida de...
0: Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
7: Doncs mira, no només que avui és 1 de juliol i per tant queda menys per Nadal.
0: No és 1 de juliol, és 1 de...
7: Això. I per tant queda poquet ja pel mes que m'agrada a mi, sinó que a més a més és dimecres. I què vol dir això? Que avui és el dia de l'espectador. Oh, clar, avui és el dia del cinema.
0: Home.
7: És aquell dia que el cinema costa 6 euros i a mi me'n cobren 11 per anar a veure estrenes. Doncs avui s'avancen algunes estrenes de cinema.
4: Entre
7: elles, la dels Minions. Aniria avui, però no caigueu a la trampa d'anar a una estrena un dia de l'espectador, perquè costa 11 euros. I també s'estrena Normal, una producció britànica que aborda relacions personals i reptes quotidians des d'una mirada íntima i emotiva.
8: Banana!
7: Per tant, aneu al cine.
0: A veure, gràcies, mare. Per cert, avui, estimats oients del programa, és el Dia Internacional de l'Acudit.
1: Yo quiero contar un chiste.
2: Cuéntaselo, Barranca.
1: Un bizco que va por la calle y un tío dice: adiós, bizco. Y él: hasta luego, chavales.
2: Bueno, otro, cuéntale otro.
1: Doctor, tengo tendencias suicidas, ¿qué hago? Y dice: págame ya.
9: Si m'ho permeteu, formiguetes, m'agradaria també explicar una altra que jo també sé. Diu, escolta, diu, tu saps treballar en equip?
2: És bo aquest.
9: I diu, jo sí, però els imbècils aquests no.
4: Que bo, Lluís.
2: Jo quiero explicar uno.
0: Home, Santiago, segurata. Perdona. Petit de punt, estem en horari infantil, Santiago.
2: Sí,
4: hombre, sí. Ya dice, papá, que es un nabo.
7: Ah.
4: Es para el colegio, dice. Sí, pues entonces una hortalissa.
0: Ah. Atenció, perquè això avui és el...
4: No se pensava que iba a decir la pitxa.
0: És el club de la comèdia i ara entra David Bustamante.
10: Ernest.
0: Bon dia, David.
10: Ernest, déjame contar un chiste, me cago en Dios. Mira, un mendigo que se le acerca uno y dice, llevo 4 días sin comer. Dice, pues con el estómago no se juega, ¿eh?
4: Es que... Ya está, tío. Has tenido que cortar el rollo de la sección que estaba ahí súper dinámica con los chistes. Con lo graciosa que había quedado. Es que no tiene gracia ni para los chistes.
0: Bueno, David,
4: es que es tonto.
0: Bisbal, ya que estás aquí, ¿en saps algun, tú o no?
8: No veus que el guió no posa res.
4: Es que... Espera.
0: Bueno, pero yo sé que m'agrada.
7: Va, Bisbal, piensa.
8: Cuenta ese, cuenta. Ah. El de la moto.
4: ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? ¡Toco fondo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
10: Muchas gracias.
4: Primero que ponían el Google.
0: Escolta,
9: molt bé Google, eh?
8: Sí.
0: Feliç Dia Internacional de l'Acudit, que ja sabeu que aquí al Matí Acudiners pràcticament cada dia. Hi ha algun dia que no estem tan fins, però avui...

0: Qui ho havia de dir, eh? Jo no hauria apostat mai que tants anys després aquesta cançó tornaria a figurar entre les més reproduïdes i que estaria tan amunt a la majoria de llistes d'èxits. S'ha tornat a posar de moda aquest Beauty and a Beat del Justin Bieber. Xavi Cazorla,
1: hola.
0: Es veu que ahir va parlar Lamine Yamal a diversos mitjans de comunicació.
1: Sí, de tant en tant aquests dies del Mundial passa que els jugadors fan una mica de tour per les ràdios i els mitjans, i entre altres coses Lamine va parlar amb la gent del Larguero de la Ser i li van preguntar per Julián Álvarez. És el jugador que el Barça vol fitxar de l'Atlético de Madrid, i això és el que va dir.
2: En Barcelona, uno de los culebrones del verano, yo sé que aquí estamos todos ajenos a esto, pero es Julián Álvarez. ¿Te gustaría jugar con Julián Álvarez en el Barça?
3: Ahora mismo la verdad que no pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
0: Bueno, li estén la catifa vermella, li obre les mans i diu...
4: Cuando abre las manos es para meter una hostia. No, no se abren los brazos. Cuando recibes a alguien con los brazos abiertos. Si recibes a alguien con la mano abierta es para reventarlo.
5: Claro.
0: Jo l'entenc perquè sempre m'equivoco quan vull dir frases d'aquestes metafòriques o del refranyer popular. I paraules molt boniques cap al club, cap a la ciutat, cap als aficionats. Què més va dir Lamine Yamal?
1: Doncs també el van entrevistar a la competència de la Ser, a la COPE, y ya no parlaban de tanto de fútbol, pero han hablado de un tema que nos toca a todos.
6: Estaba pensando, tú sabes que hoy ha llegado el pago de Hacienda. ¿Tú sabes cuánto se ha pagado Hacienda hoy? No me lo digas, pero ¿tú sabes lo que has pagado Hacienda hoy?
3: Sí, llevo desde el mes pasado haciendo reuniones con mis abogados para ver, para hacerlo todo bien y legal.
6: Te lo has jodido hoy, ¿no?
3: Joder.
6: Es un día difícil, ¿eh?
3: Bueno, no viene.
6: Es un día difícil, ¿no?
3: Sí. Un día duro, dormirse la siesta y reflexionar.
6: 30 de junio a estar tapadito.
3: Pero bueno.
0: M'agrada molt que diu, llevo semanas o meses, no sé què ha dit, haciendo reuniones. A mi m'arriba un mail de la gestoria. Ernest, aquest any et toca pagar això.
1: Bueno, clar, el Messi el van gairebé l'empuren. Llavors suposo que s'ho està mirant.
0: Para hacer las cosas bien. Sempre s'ha de tenir un roc a la faixa, eh? Que per molts milions que tinguis, no saps mai les proporcions, les dimensions de la bufetada que et pot venir per part d'Hisenda.
1: És aquí lo de la mà oberta.
4: Sí. O apunyalar a l'inspector d'Hacienda que t'envia la carta, o l'apunyales.
0: Ningú vol sortir en aquesta famosa llista d'amorosos que publica Hisenda.
7: Sí, com si després els hi faltés la feina en els que surten a la llista. Que la veritat està
5: anant...
0: Bé, en parlarem de seguida amb la Mar Puga. Repassarem, diguem-ne, els greatest hits de la llista d'amorosos, la majoria d'ells famosos i rics, que es va publicar ahir, 9:15 del matí. Quan creieu que deu haver pagat Lamine Yamal?
7: Clar, és que no sé quan cobra l'any la Lamine Yamal.
1: Està cobrant ara 30 quilos o 10 quilos l'any.
7: 2 o 3 quilos li hauran
0: calcat. 2 o 3 quilos, sí, perfecte. Sí. Perfecte. Doncs res, mentre fem els càlculs, fem una pausa i aplaudim el Xavi Cazorla i la seva feina extraordinària.
7: Aplausos!
0: Bravo.
8: Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina, el locutor més perfumat.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: Valorado.
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
13: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
13: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
15: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
16: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana, la síndria negra, 0,89 al quilo.
17: I el plàtan de Canàries, 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
18: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Momento Caimoto Sabadell. Onda, com no l'has viscut abans.
5: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
19: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
20: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
23: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Gran Depart 2026.
24: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
25: Verisure.
8: Matina Cudi!
0: Hola, Maria.
26: Hola, Ernest.
0: Què tal? Que ens coneixem?
26: No, no ens coneixem, però ets un dels locutors més xachipirulos de Catalunya, no? Oh.
0: Això que acabes de dir, això que acabes de dir és preciós.
8: Oh, escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina.
27: Amb Ernest Codina.

0: el precinte a l'estiu i donen la benvinguda a l'època calorosa de l'any amb aquesta cançó que es diu Era això, que ens transporta ja a paisatges d'aigua i de moll de calor. 8 i 22 minuts. 1 de juliol.
1: Les notícies pardes amb Xavi Pardo.
0: Un dia marcat per les següents notícies pardes que repassem ara mateix, desplaçant-nos d'entrada cap a Veneçuela, que afronta avui hores crítiques. Pardo.
2: Sí, amb escassetat d'aliments, amb col·lapses de serveis bàsics.
3: Col·lapses.
2: Segons les Nacions Unides... No és tan dramàtica la situació. Segons les Nacions Unides, això fa créixer el risc que apareguin malalties, també per l'acumulació de cadàvers, i sis dies després d'aquest doble terratrèmol ja hi ha gairebé 2.000 morts, més de 10.500 ferits i 50.000 desapareguts, que és l'últim balanç que han donat les autoritats veneçolanes. També incrementen el número d'espanyols morts, que va pujant també i busquen els desapareguts.
0: La jutgessa de Martorell ordena clonar els mòbils de tres testimonis del cas Andic.
2: Sí, serien els mòbils de la vídua d'Isaac Andic i també dels dos excursionistes que van ajudar Jonathan Andic a Montserrat, que diu que se'l van trobar en xoc. La jutgessa, per cert, ha decidit no imputar de moment la terapeuta de la família, almenys de moment després de prendre-li declaració ahir com a testimoni.
0: Quina cara, la terapeuta, l'heu vist o no?
3: No,
0: sí,
3: no.
0: Sí, sí. Entrava amb un ritus molt seriós, com de mala llet, molt ben vestida, amb unes ulleres de sol, que dius, imposa aquesta senyora. Jo vaig contestar ahir al Toni Muñoz i vaig posar culpable. Culpable, no sé, per la cara culpable.
2: És que això dels jutjats de Martorell s'haurien de fer mirar, no sé, perquè és pena de telenotícies constant, perquè no tenen una entrada per darrere ni una entrada habilitada separada. Llavors, per nassos, per entrar als jutjats ho has de fer per davant de les càmeres.
3: Però és bona promo, això.
2: Bueno, no sé. Com a terapeuta, no ho sé, eh?
3: Bueno, no sé, clar, si el teu client ha acabat a Collbató, doncs igual.
0: De moment, ahir va declarar com a testimoni, no com a imputada, per tant, no és mala premsa.
3: Caso sobreseído.
0: I el procés per demanar la regularització de Meirans ha tancat amb moltes més peticions de les previstes.
2: Sí, s'hi han acollit gairebé 200.000 persones a Catalunya i vora 1.300.000 arreu de l'Estat. Veurem com acaba tot plegat, perquè el Suprem ahir va obrir la porta a paralitzar el procés. Diu que té dubtes sobre de la seva legalitat i està rumiant si el porta a la justícia europea. I una notícia que hem sabut fa pocs minuts...
0: Última hora.
2: Això ha passat a Lleida. Un autocar ha xocat contra la façana d'un edifici a Lleida i ha deixat com a mínim una quinzena de ferits. Hi ha pocs detalls més sobre...
3: Mira que hi ha pocs edificis a Lleida. Mala sort, també.
2: Pocs autocars.
3: I autocars.
0: Molt bé, alguna dada més, Sergi, sobre la notícia?
3: De sobre Lleida no sé res més. Bueno, les cargols.
0: Atenció, notícia absurda o curiosa, que és que surten a subhasta els iPods dissenyats... del dissenyador de moda Karl Lagerfeld.
2: Eren els iPods que... Perquè Karl Lagerfeld és una notícia que...
0: Quin nom tan difícil que té aquest senyor.
2: Karl Lagerfeld. Era un apassionat dels iPods, era un friki dels iPods, en tenia més de 500.
3: Joder.
2: I avui en surten a subhasta 300. Entre d'altres objectes també del seu arxiu. I també crida l'atenció la manera com Karl Lagerfeld feia servir els iPods.
0: A veure.
2: Que és que no ho feia com, no sé, com la gent normal, sinó que...
3: Es ficava pel cul.
4: Es fa més rever.
2: Potser també.
4: És un subwoofer.
2: Li petaven els greus.
0: Va,
2: que no veia.
0: Sisplau.
3: Mira, sense cables.
0: Tornem a la notícia.
3: Doncs,
2: a cada iPod només hi havia cançons d'un artista o d'un gènere concret. O sigui, en comptes de posar, emmagatzemar tota la música que puguis en un iPod, tinc l'iPod de tal artista, el de tal altre. I llavors el que feia era canviar d'iPod. Quan volia sentir un artista o un altre, canviava d'iPod.
0: Clar, aquest senyor es va morir, no?
2: Ja fa alguns anys, ja.
0: Sí, sí, sí. No, recordo que també hi va haver una història al voltant del gat, que la vam explicar aquí, al Matina Codina. Ho estic dient bé o no, això?
3: És la mateixa persona que li va donar diners al seu gat, diguem, en herència.
0: Jo crec que sí. Sí, sí, per això.
2: Aquesta gent excèntrica.
0: Sí.
3: Vol estar bé que es mori.
0: Aquests rics, aquests magnats, tenen unes idees i unes excentricitats, uns hobbies.
3: Sí. Va ser heredera de més de 150 milions de lliures. Semblava una cançó.
0: Va, Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, guapíssim.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Estem en situació d'emergència, ho donaria tot per la Mònica Usart. Bon dia, Mònica.
1: Hola, què tal?
0: Bé, home, acabo de connectar amb la veritable essència de Bruno Mars. Com vols que estigui? Estic de nassos, 8 i 36 minuts.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Va, que sembla que avui no farà tanta calor, però tampoc ens fem moltes il·lusions, Mònica Usart.
1: No, baixa la temperatura, però està fent tanta calor aquests últims dies que tot i que baixi, doncs...
0: Jo ho he notat aquest matí quan he sortit de casa.
1: Sí, un grau menys.
0: No, una mica més de fresca. Dic, hi ha vegades que surto i ja no he d'esmorzar, perquè aquesta aigua es pot mastegar.
1: Sí, ja ho sé. Doncs mira, sí que ha baixat la temperatura diurna especialment entre 3 i 5 graus, sobretot en punts del Pirineu, comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona, i en canvi es manté l'avís per calor intensa al Baix Ebre, al Baix Camp, al Montsià i també al Tarragonès. Ara al matí amb més sol i després a la tarda amb nuvolades i xàfecs que avui descarregaran a Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, el Lluçanès i Moianès, localment amb tempesta i amb calamarsa. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat. I temperatures de 30 a 35 graus al centre del dia, una mica més altes al sud i també punts de ponent. I els propers dies, demà baixa una mica més el termòmetre al Pirineu, serà un dia de sol i a partir de divendres torna a pujar la temperatura i ens espera un divendres i un cap de setmana plàcid, amb calor però sense pluja.
0: I aquella onada de calor que treia el nas en el pronòstic.
1: Entre el cap de setmana i principis de la setmana que ve tinguem la segona onada de calor d'aquest estiu. Van molt ràpid aquestes onades de calor,
3: És que no puc més.
0: Sembla això aquadíver.
1: Sí. Tot i això, els dies que no n'hi ha també patim,
3: Sí, que és això, és que diuen, ja no hi ha onada. Perdona?
1: Sí,
3: o
1: sigui, com... perquè és un tema molt tècnic.
0: Perdona, hola. What the fuck?
3: Mònica, aquest estiu estic tan enfadada. Tinc unes ganes que s'acabi.
0: Què dius?
1: Enfadada amb la gent del planeta que no l'ha cuidat.
3: Estic enfadada amb el món,
0: Que avui arribes a l'oficina, que és el que m'ha passat a mi, i el primer comentari que sents és, tinc unes ganes que arribi el setembre.
3: Perquè avui he vist que era 1 de juliol i dic, ja queda menys. Ja hem passat juny.
0: Per cert, ara la Mar Puga, que està acalorada, us explicarà si Mònica Usart surt, apareix o no en aquesta llista d'amorosos.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
0: I és que l'Agència Tributària Espanyola ha publicat la llista de persones i empreses que deuen més de 600.000 euros a Hisenda, que jo no els veuré mai junts al meu compte corrent, Mar Puga.
3: Una llista on tornen a aparèixer famosos que havien sortit a llistes anteriors i avui el repassem perquè continuen cares conegudes com les que ara direm. I direu, i quanta pasta deu tota aquesta gent?
5: Ara.
3: Doncs mira, anirem de menos a más, perquè segons les dades publicades... apareix Kiko Matamoros.
5: Anda, hola.
3: Com no, que deu uns 600.000 euros.
6: Mi compañero, los Kikos.
3: Sí, los Kikos.
6: Claro, chatina.
3: Chatina. Patricia Conde.
0: Home, no. Mira, del Kiko m'ho esperava, però la Patricia jo sempre l'he vist una dona molt, molt ordenada, no?
3: Sí. Jo l'he entrevistat.
0: De portar els comptes al dia, no? De parlar amb el gestor.
5: Sí que ha fet pasta, no, la Patricia Conde?
3: La Patricia Conde una mica més, 715.000 euros.
7: Clar, és que per deure'n 700 has hagut de guanyar molts.
0: Clar.
5: Això, per això, encara de l'època del...
7: Sé lo que hicisteis aquells.
0: És que tu et dius Conde de cognom i automàticament ja t'ingressen 3 milions al compte corrent.
3: Anem amb un home que canta que és un vagabundo.
0: Home, sí, és aquest senyor, mira.
8: Yo soy un vagabundo.
3: Oh, home, però de vagabundo té poc.
0: Com no pagui aviat, sí que haurà de dormir.
3: Bertín Osborne, que ens ha fet la companyia telefònica, que viva Espanya i viva el país i li encanta el seu país, però Bertín Osborne deu uns 835.000 euros.
5: I a més aquest és el típic cunyat que sempre està rajant i tal, i llavors

0: quan els papers de Panamà aquells també tenia empreses per allà.
1: No te metas con Bertino Borne, coño, tío de bandera.
0: Eso, eh.
2: I anem amb els dos noms que més diners deuen.
3: No el veig gens preocupat, perquè té un programa que
2: no,
3: perquè
2: té
3: el show de Bertín. I fan uns riures allà, eh? Una història. Jo d'aquests 850.000 euros estaria a casa plorant.
4: Però és que no ho entenc. O sigui, jo vaig entregar l'IVA un dia tard, l'últim trimestre, i els interessos eren 30 euros i em vaig oblidar de pagar-los. Tio, em van escriure els companys d'aquí de les nòmines del Grupo Godó. Em van retenir tres comptes que tinc jo diferents.
2: Imagina't el que els importa.
3: Tres comptes?
4: No, però per qui ets? Sí, perquè tinc 300 euros aquí, 200 allà per al Netflix. No, sona molt i no tinc res. Però vull dir, m'ho van retenir de tot arreu, cartes, embargaments...
1: Recàrrecs.
4: I aquest tio pot deure 800.000 euros, deu tenir una nòmina a la tele. I què el paguen? Amb sacs de cibada? Perquè no li retinguin. És que no ho entenc.
1: Per això està tot el dia bevent vi.
4: Quina rà, però com ho fan? Jo vull fer-ho.
2: Anem amb els dos noms que més diners deuen, Sergi, perquè et continuïs enfadant.
4: He pagat molta renda, jo, aquesta.
2: Atenció.
5: Sí.
2: Confiesa. Pantoja.
6: No. Sí. Sí.
2: Isabel Pantoja. Torna a aparèixer a la llista. Quina cançó, ara no queda bé dir-ho, però que això és un temacle, o sigui, és un temazo.
1: No fastidies.
2: No.
4: Sí que queda malament, Marc.
2: No, pots tornar un moment a l'inici? Escolteu, oients.
6: Hoy quiero confesar que estoy
3: enamorada. Menys enamorada i paga més.
2: Ara. M'omple aquesta cançó, però tot i així aquesta senyora deu...
3: Tenim el Quico Rivera aquí. No, primer digues la xifra. Quant deu la Quico?
2: Aproximadament... 1,3 milions d'euros!
1: Nunca mejor dicho, la madre que me parió.
2: Hombre,
1: ¿y ahora quién me dará la paguita?
4: El ginecólogo.
2: Segurament.
1: Ese es mi padre.
3: Bueno, què més es desprèn d'aquesta notícia?
2: Acabem amb la top one, ¿vale? La persona que més diners deu del país.
3: I amb el número el millor dels millors.
2: Que jo no ho diria. Una dona que és actriu s'acaba de separar, no fa gaire, van sortir imatges d'ella plorant. I és una dona meravellosa,
3: sí,
2: però que
3: molt.
2: Jo no m'ho esperava. No, meravellosa d'actriu, com a actriu. És la Paz Vega, i deu 1,8 milions.
3: Què? Ui, Paz.
2: La
3: Paz. Tampoc m'esperava Paz de tu.
2: La Paz Vega, el nom no li fa justícia. Busca la pau, però deu diners.
0: Pues son todos los actores, todos podemitas, que luego hay que ayudar a los panchitos.
4: Molt podemita, la Pantoja i el Matamoros.
2: Dada per acabar, aquesta llista acumula un deute que acumula uns 15.400 milions d'euros, ara. És que són molts diners, són moltes xifres. 15.400 milions d'euros.
4: Sumant el que deu tothom.
2: La llista total.
3: Clar, sí, perquè només hem dit els noms més coneguts.
2: Clar, hem dit els famosos, però ja m'he
1: xifrat. Ja que era la Paz Vega, saps?
2: Quan
1: cobra aquesta senyora?
3: De seguida sentirem la Sonsoles Onega, que no està a favor que es publiquin aquests noms, especialment el de la gent que està en ple litigi sobre aquest deute d'Hisenda, no? Perquè representa que encara no són culpables. Fem una pausa i tornem precisament amb la tele i l'Alan Lillo.
1: Sí, senyor!
7: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
8: RAC 105 Barcelona.
9: Energia per recórrer carreteres infinites.
8: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb ParkClick.
12: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
13: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
12: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
14: Vine al Vijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: Rosalía.
17: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
18: Bravo.
1: Aquí estem, aquí estem.
19: Aitana. Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
20: Leire.
21: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
22: Alfred García.
23: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
24: O sigui,
23: que...
22: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
14: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
3: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
22: RAC 105.
25: Som a tot arreu.
22: També a YouTube.
14: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina.

0: artista tarragoní que s'ha plantat a l'estiu amb aquesta cançó dient-nos que no és pistatxo, és festuc, tot i que em sembla que pistatxo està acceptat, eh?
1: Sí.
0: Una cançó fantàstica per moure el body amb la producció de Scotty Deca, 8 i 49 minuts d'aquest 1 de...
2: Juliau!
3: És bona.
0: A veure, ja ha anat explicant la Mònica Usart, doncs, que malgrat un petit retrocés dels termòmetres, continuarà fent molta calor a l'espera d'una nova onada que arribaria la setmana que ve. Una nova onada de calor. Per tant, hi ha millor pla que refrescar-te al mar Mediterrani?
3: Oi, oi, oi.
0: I no només això, nedar entre centenars de tonyines roges enmig del nostre mar? Doncs això és el que podràs viure si contractes l'experiència Tu Natura a l'Ametlla de Mar. És una experiència única que pots viure fent snorkel, diving o fins i tot el teu primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entra a l'aigua i deixa que el món canviï. Reserva ja a tunaguiotour.com. tunaguiotour.com.
4: Eurofitness us ofereix aquest espai.
2: Epa!
3: Hola, hola!
0: I ara és aquell moment en què la ràdio parla de la tele amb...
3: La Lalillo!
2: Bon dia!
3: És carbo!
2: Calleu! Fa una estona parlàvem al Matina Codina de la llista d'amorosos, aquesta d'Hisenda, que estem veient ara, que s'està publicant els noms i tot plegat.
0: Ahir es va publicar.
2: I precisament d'això es queixa Sonsoles Onega, el programa Llavora Sonsoles, de que es publiquin els noms.
0: Sí, fa una mica de populisme, i ara la sentirem,
2: Exacte. Llavors utilitza un altre cas per fer una comparativa, no sé què en penseu vosaltres, però aquesta és l'opinió de Sonsoles Onega.
5: Hacienda, que es el gobierno, hace pública una lista vergonzosa a que llaman la lista de morosos de Hacienda. A mí me parece vergonzosa porque hay gente que efectivamente no le sale del moño pagar Hacienda y otros que están en plenos procesos judiciales, en pleitos con Hacienda. Y Hacienda los mete a todos en la misma lista de morosos, como la llaman. Y a mí me parece, insisto, una vergüenza. Desde el año 18 que hago programas de televisión, llevo pidiendo la lista de violadores y maltratadores condenados para saber con
6: quién nos las jugamos. Oye, muy bien.
7: Bravo.
6: Muy bien.
7: Bravo.
5: Y a partir de ahí, señores de Hacienda, los que tengan un pleito con Hacienda, tengan la decencia de sacarlo de la lista de morosos.
0: Puc estar d'acord amb això últim que diu, que si estàs en ple litigi judicial i encara no ets culpable d'haver defraudat a Hisenda, doncs potser no has d'aparèixer en aquesta llista. I tot plegat, això sí, barreja una vegada més naps i cols en la mateixa cistella, i diu que si surt la llista de morosos, que surti també la llista de violadors.
3: És el mateix.
7: Però
3: el mateix.
7: Sí que té raó, perquè, per exemple, hem conegut un cas recent amb la Shakira.
0: Sí.
7: La Shakira devia molts diners i al final, doncs, el temps li ha donat la raó i li han hagut de tornar un deute suposadament que no devia.
0: I els danys i perjudicis, què?
7: Bona pregunta!
0: M'agrada molt, però, de la Sonsoles, que parla d'aquest tema i mentrestant va posant les imatges de tota aquesta gent de fons. Saps què vull dir? Com fent una mica de morbo.
7: Que raro.
0: No és gaire coherent la senyora, però això ja fa temps que ho sabem. 7 minuts i les 9, canviem de canal?
2: Sí, anem a The Kiss. Atenció a això, perquè hi ha un programa que es diu Addictos a la limpieza.
3: Ostres!
2: És un programa que mostra casos extrems de gent com jo, que és molt maniàtica amb el tema de la neteja.
0: Puc explicar una cosa que vaig veure un dia o et farà vergonya?
2: No, pots explicar-ho.
0: No, un dia li va deixar un boli seu amb un... Estàvem a baix al bar i va haver un senyor, un agent, que li va demanar el boli a la Lillo.
2: Sí.
0: Per un moment per fer-lo servir. Quan li van tornar, al cap d'una estona pujo jo dalt al lavabo a fer un riu i me'l trobo netejant, desinfectant el boli amb sabó.
3: Un boli,
0: Vaig pensar...
3: Jo vaig al tiro, si em fa fàstic.
2: Sí, és que... Bueno, el meu boli porta un nom.
0: Ets escrupulós.
2: Soc escrupulós.
3: Però que són del material d'aquí de l'armari, ara n'agafa un altre.
0: Tothom és com és. A veure, anem a un cas encara més extrem que el de l'Alan Lillo, no?
2: Sí, afortunadament, perquè... Un home que té una parella, són molt feliços, viuen junts, i compren una sauna dins de casa, diuen, hosti, instal·lar una sauneta i tal, no? Per estar més a gust, no?
0: Sí, i per fer volar la imaginació i la fantasia íntima.
2: Aquesta és la teoria. Sí. Aquesta és la teoria. La pràctica és que la sauna, l'home, la vol fer servir per una altra cosa.
0: Aviam.
8: Pide que me meta en la sauna y me desinfecte antes de intimar. Cuando compramos la sauna fue genial al principio. Tuvimos muchos momentos geniales íntimos. Pero ahora ha pasado de algo sexy a todo lo contrario. Llega a 70 grados y para Brian, ese calor esterilizará mi cuerpo. Mi marido pide que me meta en la sauna y me desinfecte antes de intimar. A veces pienso que está matando el romance. Tengo que hacer todo esto para desinfectarme. Ahora estoy limpiando las brochas de maquillaje. Para Brian, estas brochas están sucias. Cree que son asquerosas y quiere que haga esto todos los días.
0: Jo ja m'hauria separat. Diu que abans d'intimar la foto a la sauna al jacuzzi a 70 graus, com si fos un os de pollastre per fer un caldo.
3: Jo em separo, Sort que
9: no ha volgut bullir la sent, com per fer-li tota la...
3: Saltar la pell, la primera capa de pell li deu saltar, la senyora.
2: Ah, i jo com a aprensiu penso, però si fas això, després estarà suadíssima, també.
3: També, clar.
2: També tens aquest problema.
0: Carai,
2: després.
0: No esteu mai contents, eh?
3: Té un punt de maltractament.
6: És veritat, sí, home, sí, 100%. Sí, sí.
2: Que fort.
0: Bé, escolta'm, acabem a fer dates amb un tema una mica més simpàtic. Però,
2: sí, és un...
0: Tampoc sé què dir-te.
2: Sí, és un home que no és tan escrupolós amb el tema de la brutícia, però que sí que té ganes d'intimar sempre.
0: Ah, bueno, és un senyor que està al límit de la mort i diu que encara
3: sí,
0: encara té vigor, no?
2: M'agrada molt aquest tipus de cites de gent gran, sí, perquè és un tema molt recurrent, sí, no? que sempre surt, no? De dir, carta de presentació. Jo encara funciono, sí, al llit.
0: Ah, bien.
10: En la cama también tengo fuerza y sigo, algo menos, pero sigo cumpliendo. Yo tengo un barco para ir a pescar. Yo cuando le digo a una mujer que tengo barco en el puntal, ¿verdad? Y que está allí para poder dormir, i ja està. Esa va a meter-se en el barco.
0: No només compleix, diguem-ne, la seva edat, sinó que té una trampa infal·lible que fa que caiguin totes com mosques,
3: sí,
0: que és que té una barqueta.
3: Sí, mira, si la Mar ja està buscant el tio a Instagram.
6: Sí. Però per què ho dius?
3: Bueno, perquè estàs buscant un senyor de 95 anys a Instagram.
6: Bueno, perquè encara funciona.
7: Com
6: se
7: les empesca,
0: Bé, ho deixarem aquí. Gràcies per tots aquests documents, Lillo. La veritat
2: ha estat
0: és que
2: un plaer,
0: em,
2: de veritat.
0: Em deixes desconcertat. Entretingut, però desconcertat. Sí.
2: D'acord.
11: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
12: A RAC 105, Matina Codina. Presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina.

0: Aitana, que està amb la furgoneta i l'avió de gira on tour, que diuen els artistes. Aquest 4 de juliol a les Palmes de Gran Canària, 10 de juliol Saragossa, 12 de juliol Cádiz, Úbeda, Corunya i així anar fent fins que arribi a Barcelona. Entrades per Úbeda, dius.
1: Claro, no sé, com l'ha dicho, voy a mirar entrada pa Úbeda y vamos todo un día a la furgoneta del Alan, a ver dónde llegamos.
0: Sí. Encara treballem,
1: eh? Furgoneta, Alan, que antes lo he preguntado nadie me la sabía de si que eres carpintero por las tardes o por qué tienes furgoneta.
0: Pues perquè té una família.
2: Una família d'un nen, només.
1: Si són tres, nada más, caben en un Twingo.
2: Bueno, per la sogra, per quan ve la sogra.
1: Claro.
3: Tinc molts problemes.
1: Molt guapa la sogra. A ver, Candy ya te la trae al programa la sogra, que la quiero conocer.
0: Calma, Santiago.
2: La dona de banderas.
0: Són les 9 del matí. Mar Puga. Res, hem de fer una pausa, però vull que llancis un ganxo de la principal notícia de la premsa rosa.
4: Parlarem de la parella de moda, que jo hem parlat alguna vegada, ara fa temps que no en parlem, i podem confirmar ja que estan junts.
0: Ja està, no diem res.
4: No diem qui, però sí, ja estan junts.
0: De seguida suquem pa a la premsa del cor.
5: Matina Codina. No ens avergonya tenir d'eslògan felicitats pel programa.
6: Felicitats pel programa.
7: Felicitats pel programa.
8: Felicitats pel programa.
5: Matina Codina a RAC 105.
9: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats i jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe i jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit i et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
10: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Ei, Joan. Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
17: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
18: Què et passa?
19: Que no em tanca la maleta.
18: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
19: Bé, si trec uns quants banyadors...
18: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
10: ¿Por qué el váter quiere que sea otoño? Porque está cansado de verano.
5: Este sí me ha gustado. Está bien, me gusta lo del ano. Ella, básica.
4: Matina Codina.
9: El váter,
4: de 6 a 11 a RAC 105.
3: Encara no saps per què ens escoltes cada dia,
4: però ens encanta que ho facis.

0: Quina concentració de talent aquesta cançó hipnòtica de la Rosalía des del disc Lux. Realment espectacular per contemplar-la i, et diria més, flipar-la. 9 i 6 d'aquest 1 de juliol al Matina Codina de RAC 105, dimecres, i com sempre repassem la premsa rosa, o com m'agrada dir-li a mi, la crònica social.
1: Us agrada? És la nova cinto del cor.
2: Està molt bé, nena, sí senyora.
0: Però si tots els famosos estan tristos sempre, sempre els passen coses, no?
1: Però nosaltres, qui fa la notícia? Nosaltres. I qui està content? Nosaltres. Nosaltres ens tenim el corazón contento.
0: Que som uns morbosos, ens encanta.
3: Què explica la premsa del paper cuixer?
1: Doncs mira, començarem parlant de la Rosalía. Sí, sí, sí. Sabeu que la Rosalía està fent aquest confessionari a 50.000, bueno, a tots els concerts que està fent a tot arreu amb aquesta gira. Doncs ha actuat a Estats Units, a Califòrnia, i ha portat a una artista colombiana molt coneguda i l'ha presentat així.
4: Recibamos con amor y con un aplauso inmenso, por favor, a la única e inigualable, a la bichota!
1: La bichota! I direu, qui és la bichota?
5: És la bichota.
1: La Karol G.
5: La bichota!
1: Aquesta.
6: Tranquilo, Manolo, no és el bicho, és la bichota. No és Cristiano.
1: I en aquest confessionari, per si hi ha gent perduda, el que fa el famós que ve convidat és explicar alguna experiència amb alguna exparella o amb algun rotllo
0: perquè
1: que ha tingut.
0: Entenc que això va just abans de cantar la Perla, no?
1: Correcte, va abans de cantar la Perla, perquè la Perla va dedicada a un perla. I la Karol G explica una anècdota d'una parella que va tenir a qui no li agradaven gaire els aniversaris.
7: Donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo.
8: Qué raro. ¿A quién?
7: ¿Cómo?
8: ¿Cómo?
7: ¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja, no? Wow. Es lo típico que es como el día que dices, quiero que mi pareja esté.
0: Perdona, i a més, si la teva parella és Karol G. Si Karol G fos la meva nòvia, celebraríem el seu aniversari cada hora.
1: Pensava que no va dir cada dia, però no, cada hora.
3: Quina mandra, no?
0: No sé, és que jo sóc una mica apassionat, què vols que et digui?
1: Ja veig. Res, revela això, que no volia celebrar els aniversaris la seva parella i en una ocasió, després d'organitzar un viatge per commemorar la data, la va deixar sola a l'espera a l'aeroport i davant d'aquell menyspreu ella va decidir posar fi a la relació.
5: Clar.
1: Per tant, res, un perla més. Per totes les vides nostres passen perles.
0: Les relacions se tenen que regar.
1: Se tenen que regar, sí.
0: Se tenen que regar sempre.
1: Ara, està sonant. Sí, ara sí. Ara hem arribat al punt àgil del cor. I és que la meva parella preferida del món, que jo estic enamorada d'ells i m'he tornat a començar a Velvet, podem confirmar hores d'ara que estan junts.
5: Ostres!
1: Ells són Max Iglesias i Aitana Sánchez Gijón.
0: M'encanta aquesta relació.
3: Altra vegada.
0: M'encanta aquesta relació.
5: Sí, perquè és el contrari del que t'agrada a tu.
1: Exacte. Jo he arribat a la temporada, jo estic veient Velvet per ells una altra vegada, i he arribat al punt de temporada que ja estan liats. I jo, bueno, ho estic gaudint. Perquè veig la complicitat que ja tenien fa molts anys.
6: Però escolta, aquests no van deixar-ho fa 4 dies perquè no s'entenien?
1: Aquesta relació, després de confirmar-se amb unes fotos a Madrid i tota aquella polèmica que va haver, podem dir que els següents mesos se'ls han vist junts per Santander, on ella estava fent una obra i el Max Iglesias la va acompanyar. Aleshores les xarxes van dir, ja està. Están juntos perquè ella estava malquerida i segons diversos testimonis van compartir una ballada a un xiringuito. Es va mostrar allà junts passejant a rotllo playeros.
5: La cebolla.
1: I segons Lola, la nova informació és que continuen en un bon moment, ja que estan gaudint d'uns dies a la Toscana. I per tant, ells no s'han manifestat.
0: Han trencat ja quatre somiers i que duri molt. Recordem que quan els periodistes van començar a assetjar l'Aitana Sánchez Gijón perquè confirmés aquesta relació, no s'ho va prendre massa bé, la podem escoltar.
9: Imágenes con tu nueva pareja sorpresa, esas imágenes que hablan por sí solas. Max Iglesias, ¿es cierto, no es cierto? ¿Tienes algo que decir al respecto?
10: ¿De qué vais? ¿Pero quiénes sois vosotros? Por favor.
9: Hemos visto unas imágenes de Aitana que habla por sí sola.
10: Yo tengo una función que hacer. Buenas tardes.
0: Vale, me han hecho el teatro.
11: Te van a salir unas imágenes.
10: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
9: Nada que decir.
0: Quin mal geni, ¿eh? No costa, no,
1: perdona,
0: no costa res. Dir,
1: no.
0: Mi vida privada, tal, entiendo vuestro trabajo, pero no voy a responder, no cal dir, pero ¿quién es eso?
3: Pero ¿de qué vais, hombre?
0: Es reacció de quan t'han pillat.
1: Oh, ja a mi m'ha encantat aquesta reacció. Jo l'amo, l'Aitana. O sigui, em sembla, aquesta és l'Aitana que m'agrada a mi, no la de superestrella.
3: Pero los periodistas son compañeros que están haciendo su trabajo.
0: Claro.
3: No te costará decir decirle, bueno, oye, però, pues no, mira, però, ya te lo contaré otro día.
11: Ara, ara.
1: Pregunta-li per la seva obra de teatre, no perquè em quisiria, oh, a tu què t'importa. No, exacte. Molt bé, l'Aitana.
3: Que a nadie le importa la obra de teatre. Eso sí que le importa, la obra de teatre. A nadie le importa.
1: Va, estem escoltant Álvaro de Luna. Anem a parlar de Laura Escanes.
11: Ah.
1: Jo sabeu que sóc una fidel seguidora dels seus blogs.
6: Jo no.
1: Sí, ho dic i no.
6: La vaig deixar.
1: I no m'avergonyejo. La Laura Escanes, als seus blogs, s'ha sincerat sobre la seva relació amb Joan Verdú, perquè la gent li pregunta molt.
0: L'esquiador.
1: L'esquiador.
11: Està buen horror, el tio, quina ràbia.
1: Fa blogs amb ell, ara ha estat uns dies allà on viu ella, crec que és Àustria.
0: Sí.
1: I, bueno, doncs estan molt a gust, estan molt feliços, i ella diu que aquesta relació...
0: Si esquia igual de bé tot arreu, és un màquina.
1: Ah!
11: Sí, senyor.
6: I ets un cigalero,
11: no aguantàs.
12: 9 i 12.
1: Ella diu que la relació a distància la porta bé perquè es poden compaginar i tal i qual.
0: I pots tenir una mana a Madrid tranquil·lament.
1: Oh. Exacte.
6: Pues jo patino sobre gel.
12: Ah. Tu ets un panoli, deixa parlar la mà.
11: Quítate ya la gafa esa, hombre. Te parece la martirio. Quítate la gafa ya, hombre.
6: Estás dominado, Santiago.
11: Bueno, pues venga, voy a la whiskería.
1: Doncs aparentment tot sembla que està bé entre ells per les xarxes i els blogs. Però segons Lola, la Laura Escanes, Lola, la revista Ova, la Laura Escanes s'ha sincerat dient que té problemes de la seva relació. Segons explica aquesta revista, la influencer explica que la seva rutina i de la seva parella no encaixen, cosa que està generant distància i dificultats en el dia a dia.
0: Laura, estic al mercat.
1: I jo em pregunto, jo què veig als blogs? Jo segueixo a la Laura, jo m'ho escolto tot.
12: Digues, digues.
1: Ella diu que està molt bé, ella diu que està molt feliç. Per tant, què està fent la premsa rosa? Buscant un problema que no existeix? O realment saben coses?
0: Ara.
1: Ah, compte, compte, compte.
11: Compte.
1: Saben coses que la Laura no vol dir?
11: Ah!
12: Bona pregunta!
0: I tu, què saps?
1: Jo sé el que veig als blogs.
12: Digues,
1: digues.
0: I què veus als blogs?
1: No, jo ho veig. Jo, mira, jo la Laura...
0: Estan bé o no estan bé?
1: Estan bé. Estan enamorats.
11: Clar.
1: I a la vora triomfat. Tindran fills. Es casaran. Tindrà un germanet, la Roma. Sí. Sí.
11: Mila.
1: No sé com es diga.
11: O Nàpols.
1: Referència i
11: mena.
6: Jo només sé que quan una persona està malament amb tothom, com és la Laura Escanes, potser el problema el té ella.
1: Ah, amigo.
6: Laura Escanes, eres una tòxica.
12: Què dius?
0: Està nominada la Laura Escanes.
6: Estàs nominada. No cruzas la pasarela. Mi voto es un no.
12: Les Canes ja no se'n recorda si Mejide és amb Jota o amb G.
0: Aquest Risto Mejide d'Operació Triunfo que tenim al matí, que dirà el trobo fantàstic.
1: M'encanta, només estic, nomina.
6: Estic assegut a la cadira encara.
1: Risto, a mi me mola, un poquito.
6: Sí?
1: Sí.
6: Mar, levántate. És tu turno.
1: Bueno, tampoc hace falta.
12: Ostres, que despectiu.
1: Passa que sóc gran, sóc gran.
6: Mar, has hecho una gran sección.
1: Ah, gràcies.
6: M'ha agradat moltíssim.
1: Sí.
6: La gent ha estat molt connectada. Ets com un consolador.
1: Ah, ostres.
6: Perfecte, en la imatge i també en l'execució.
1: És com que sempre diu això.
12: Sí, no, és que no.
6: No era així, però és igual.
12: No, no té un dia final.
6: Ho estic adaptant,
1: vale? Busca més frases.
6: Sí. No estàs nominat.
0: La que s'ha casat és la Dua Lipa, eh?
1: Sí?
0: La que s'ha, bueno, cosa avui.
1: Ai, quina va anar a Elton John i tot.
0: Una boda pomposa. Aquí la tenim, efectivament, a Elton John.

0: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: Doncs no hi ha trucada de felicitació.
2: Llavors
1: obrim línies. Obrim línies al 902-47-705 per si algú vol entrar al sorteig del mes de juliol, que aquest mes serà més curtet perquè marxem el dia 24 de juliol a prendre vent, a desconnectar, a perdre'ns pel món. 902-47-705, truca'ns i guanyeu una plaça, un número, com si fos la fira, això, pel sorteig. N'hi haurà pocs de números, perquè realment si queden 18 programes, no? Comptant el d'avui, són 18 números.
2: Són 18 números.
1: Més possibilitats.
3: Sí, va, truqueu, perquè és molt important.
1: Acabo d'obrir línies ara mateix al 902-47-705, un matinero o una matinera que vulgui guanyar 30 litres de llet nostra amb totes les varietats. Un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres de ceràmica molt nostra per començar amb el matí a cuina cada dia, i també dos packs de quatre potets de diversos làctics, flams o iogurts, per exemple. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com et dius?
4: Ivan.
1: Ivan, des d'on truques, Ivan? Des d'on truques, Ivan? Perfecte. Molt bé, sembla que estiguis a dins d'una assecadora ara mateix, Vull dir, se sent una mica malament. Ivan, t'agradaria guanyar aquest lot de llet nostra, per això has trucat, no?
4: Sí.
1: Molt bé, perfecte.
4: Sí. Poca leche, por eso.
1: Sí.
4: Poca,
1: Bueno, escolta, podràs compartir-la... Què ha dit?
3: No ho sé.
5: Poca leche, no?
1: Sí.
4: La leche, pregunto,
1: Tu sí que eres la leche, Ivan. Escolta'm, què estàs fent a aquesta hora del matí, company?
2: Clar, que porta un camió.
6: Un camió, un camió. Jo ja aniria, potser, no?
1: Sí, ho deixarem aquí. Sí. Ivan, que tinguis un bon estiu, unes bones vacances. Se sent molt malament la trucada. I ara li passem el marron al Lillo,
5: sí,
1: que t'ha
5: d'agafar. Sí,
3: ho estava pensant, dic, ara em dirà el telèfon i estaré una hora per apuntar-lo.
6: No, un número és divertidíssim.
1: T'ha d'agafar les dades i aviam si et toca el sorteig. Entesos? Ivan...
4: Ara pillaré el túnel i ja veuràs. Vale. No,
1: això serà un escàndol. Perfecte. Doncs escolta, felicitats pel programa i moltes gràcies per trucar, guapo.
5: Adéu.
1: Gràcies,
3: Ivan.
1: Tu sí que ets el millor, Ivan. Hòstia, t'estimo, Ivan. T'estimo, Ivan.
0: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: Matina Codina. Una festa cada matí amb l'Ernest Codina.
8: Matina Codina.
9: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
10: Millor que genial.
9: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
11: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Aquest estiu, preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
14: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
16: I els frescos d'Aldi!
17: Aquesta setmana, la síndria negra 0,89 al quilo.
18: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé. Ocasión.
20: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
5: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
10: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
16: L'estiu està per oblidar-se de tot, de la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
21: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
22: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
23: Disbauxa, crits, gent, evidentment, a vegades drogant-se, la música que rebota en els murs de casa teva, no s'hi pot dormir.
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: de Marsella, que es diu Hugel, responsable d'aquesta cançó ballable, festivalera, que barreja Hausete amb una mica de filosofia africana. Un dels hits de l'estiu ja forma part de la nostra programació aquí a RAC 105. I parlant d'estiu, què és l'estiu? Vindrà calent o no, Mònica Usart? Bon dia.
1: Bon dia, sí, bastant. Sí.
0: Mm. Com nosaltres, també.
2: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: Però no patiu, perquè tenim reacció del regidor i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Batlle, dient que, bueno, escolta'm, que la solució és molt senzilla. Si tens calor, te passa el Corte Inglés.
3: Ai, ja. Això ho deia una tia meva, que ja és morta, que deia, diu, jo a l'estiu, diu, em passo l'estiu en el Corte Inglés. Estic parlant de fa 30 anys. Vull dir, en el sentit de que també ja hi ha una cultura dels equipaments privats que també serveixen, doncs per això. No posarem ventiladors ni refugis climàtics a cada cantonada.
4: Tiene dos huevos así de grandes.
0: Doncs molt bé, Albert, això és el que farem. Avui, sí, quan sortim d'aquí de la ràdio, anirem al Corte Inglés.
5: Si la seva tieta és morta, igual tan bona idea no era.
0: Deuen estar contents al Corte Inglés de tota gent que està allà dins sense comprar.
5: Sí. Vinc de part del tinent d'alcalde.
1: Ho vam fer l'altre dia a Molins, en una botiga, l'Elna i jo. Sí. Va estar fent voltes una estona perquè era insuportable. Que a més, és que eren les 4 de la tarda, no hi havia ningú al carrer.
5: Bon bé,
1: i ella i jo arrossegant-nos, saps? I
6: no final, et van venir a atendre, saps? A dir...
1: Ens vam haver d'esperar que fossin les 5 i vam entrar. Em van venir a atendre, sí, però vam dir, ja anem mirant.
5: I ja està. I a les 8 vam dir, ja està, mirat, ja ho hem mirat tot.
1: Sí, vam comprar una cosa.
5: Ah, bueno.
1: Sí,
0: clar, no, menys mal.
1: Sí, l'Elna les volia totes.
5: Clar, normal.
1: Vam comprar una.
0: Jo sempre penso als dependents i dependentes que treballen a botigues, tota aquesta gent que van només a mirar i van desordenant la roba i la foteixen per allà a sobre.
5: Ah, sí.
0: I se'n van.
1: No era roba, no, en el nostre
0: quina
1: cas.
0: Quina feinada després a plegar-ho tot.
5: Sí, pobra gent, sí. Quina ràbia.
0: Mare meva, mare meva. Per cert, Mònica Usart, que és la flamant guanyadora del Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba, un premi que recull aquesta tarda a les 7 a la Casa Prat de Saba, que és el carrer de l'escola número 12 de Vic. Portes obertes per tots els fans del Matina Codina i de Mònica Usart que vulguin anar a fer de claca, no? Aplaudiments.
1: Sí.
0: També feliç, escoltar la teva xerrada, que dius que has preparat un PowerPoint.
1: Sí, una xerrada de 20 minutets.
5: L'has fet amb el Movie Maker? Microsoft Movie Maker?
0: Però és xapa o és algo divertit?
1: Home, divertit, que seria.
0: No, és perquè la gent que vulgui venir a veure avui a la tarda.
1: Bé, una mica per veure l'evolució que ha tingut la informació del temps.
5: Ah, però això ens és igual, Lluís. 5 coses de Mònica Usart que no sabies.
1: He posat un parell de coses de quan era més jove, petita, ja perquè es veiés l'afició per el tema de la meteo i dels mitjans.
0: Pots fer spoiler?
1: Bueno, fa un temps vaig trobar un llibret a casa que havia fet, potser quan tenia 10 anys,
0: sí.
1: Que el vaig pintar amb dacs per fora, tot negre, i llavors després vaig rascar i vaig posar el meu univers. I llavors obries i hi havia coses de l'espai, del temps, retalls de diaris, de l'huracà Fran, arribat al Carib, tal, allà enganxat, o es veurà el cometa, tal.
5: Els pares buscant psicòleg per la nena.
1: Sí. Ja. A casa meva ja tenien molta afició per l'astronomia, sobretot.
5: Ai.
1: Vull dir que el meu pare tenia un telescopi, una enciclopèdia de l'univers, i que ja em ve una mica de bastant enrere, això de l'afició del cel.
7: Bueno, doncs, molt bé, estaríem parlant hores.
5: Toni, li hem preguntat nosaltres.
7: Home, perdona, vaya chapa, ens estàs pegant.
0: Si no guanyes el premi, tu t'avorreixes.
7: Bueno, no, perdona, el temps, anem al temps. Fa calor, la gent està només parlant del temps i aquesta parlant de premis i del seu pare.
1: Doncs mira, el dia que Toni no tingui un premi, no en parlarem. A tu,
7: Bueno, doncs a mi què m'expliques?
0: Si en parla jo al seu programa, que sabés. Sí. Escolta'm, Mònica Usart, avui retrocedeixen una mica els termòmetres,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, baixen entre 3 i 5 graus aquestes temperatures.
0: Fem una festa, fem una festa!
1: Fem una festa! Pirineu, comarques de Girona i comarques de Barcelona són les zones on es nota més aquest descens. En canvi, es manté l'avís per calor intensa al Baix Ebre, al Baix Camp, al Montsià i també al Tarragonès, encara amb moltes temperatures de 32 a 36 graus. Vent de tramuntana al nord del Cap de Creus i també mestral a les comarques del sud de Catalunya i a la tarda amb xàfecs al voltant del Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès i Osona, localment amb tempesta i amb calamarsa. I els propers dies tornen a pujar les temperatures, sobretot a partir de divendres, d'entre divendres i el cap de setmana, i la setmana que ve podríem tenir una nova onada de calor, ja ho anirem veient, i sense pluja, ni divendres ni el cap de setmana.
0: I tant, una de calor que creus que pot ser com aquesta última de 40 i pico graus.
1: Jo crec que, a veure, en aquesta anterior vam arribar als 43, jo crec que potser no tant, però superar els 40 sí.
0: Quin Ostres, quin estiu que ens espera. Gràcies, Mònica.
1: Escolta, demà i demà passat no vinc, eh?
0: Què dius?
1: Que ve l'Abel.
5: Ve l'Abel?
1: Sí.
5: Ai. Amb aquesta calor s'haurà de picar la panxa? Sí.
8: No, que ens esquitxarà tots.
1: Sí, vindrà ell.
5: I en Mars, per què no
0: vaig? Exacte.
1: Mira, avui volia recollir tranquil·la el premi i no està pendent de que m'havia llevat a les 4 i està tranquil·la amb els amics, la família i tota la gent que ens vull.
8: Pillaràs una papa que es veurà des de...
1: Ho veurà la Emmet. Hi ha copa de cava.
5: I necessites dos dies per recuperar-te.
1: No, i divendres vaig al concert de Bryan Adams a Cap Roig i prefereixo anar descansada. Ja que vaig treballar el dia de Sant Joan, per tant, em permeto aquests dos dies per això i per estar amb la meva filla.
0: Sí, el Bryan Adams dirà, hòstia, un altre cop aquesta tia aquí, que passa, sí, pesada. Ja l'he vista a Milà, a Florència, a Viena,
8: a tot arreu. Mira, Bryan, they gave me a premi. Sí. I am a divulgator.
1: Som uns quants de pesadets, eh?
0: Bé,
1: molt
0: bé.
1: Bueno,
0: doncs,
1: ja estarem. Bueno,
0: algú ha de fer que la seva carrera ja esgotada, doncs continuï.
1: Bueno, va fer sold out en 3 hores, sí, eh? Vull dir que tan esgotada no deu estar la seva carrera.
0: No, a Cap Roig l'omplo jo. O sigui, caben quatre gats.
1: Sí. Mira, ho vull veure.
0: Caben quatre gats allà.
1: Truquem al Juli Guiu a veure si et vol portar a Cap Roig i a veure si omples.
0: Doncs mira, que em porti a Cap Roig.
1: Sí?
0: A veure, què? Si quan passo el dia dient-ho aquí, jo crec que... Quanta gent hi cap allà?
1: Però què faràs en l'escenari?
5: Pues tirar-se peo con el sobaco, lo que haga falta, Ernest.
0: No has vist mai una sessió meva?
8: No,
0: de DJ.
8: Però ha vingut el teu aniversari. Que ha hagut
1: jo crec que no és un entorn molt de fer sessió de DJ.
0: Tu què sabràs?
5: A Cap Roig.
1: A Cap Roig és un altre tipus.
8: Jo l'he vist a l'Ernest, punxant.
1: A Cap Roig?
8: No, a Cap Roig no. L'he vist al Cabro Rock i l'he vist omplint l'Era del Sot i és una puta bèstia dels fàners.
1: Molt bé, però dic que potser que l'estil Cap Roig sigui una mica diferent.
0: De moment no hi anirem. Ja ens explicaràs quan tornis del Bryan Adams.
1: Tu creus que hem d'arribar a aquest punt?
0: No sé, és que t'agrada discutir, doncs discutim.
1: No, però és que...
0: Però estem
1: igual. Adéu, me'n vaig.
0: Mira, sort que te'n vas. Apa, que vagi adéu. Molt bé. Bon vent.
9: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació, tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: Té números d'esdevenir a tall internacional un dels números 1 de l'estiu, aquesta cançó del Mundial de Shakira amb Burna Boy, que es diu Die, Die. Per cert, en futbol heu de saber que Mèxic s'ha classificat aquesta matinada pels vuitens de final del Mundial després de guanyar 2-0 a l'Equador.
1: Hombre, duelo de Panchito.
2: No diguis no. Això, per l'amor de...
1: Bueno, de sudaquilla, jo, no se puede ser.
0: I es veu que ara jugarà els vuitens contra Anglaterra o la República Democràtica del Congo. Què més? Ah, sí, també s'ha classificat França i Noruega, i li preguntaré al Manolo Lama quins són els partits d'avui de la jornada del Mundial de Futbol.
3: A ver, esta tarde a las 6 Inglaterra contra el Congo. Joder.
2: No diguis res, no opinis.
3: Bueno, pues a las 10 Bélgica-Senegal. Joder, otros.
4: ¿Pero joder qué?
3: Ponegros. Y a las 2 de la mañana Estados Unidos contra Bosnia.
0: El que es llevi avui a les dues de la matinada per veure aquest podri de partit, el felicito des d'aquí.
3: Que partidazo, macho.
0: I alguna cosa més, Manolo?
3: Nada. Que mañana juega España.
0: Ah, sí.
4: Ah, qué hora.
3: Hoy la roja a las 9 de la noche, Marpuga.
4: Vale, la veré.
0: Contra Austria.
3: Contra los austriacos.
0: I tu què creus que guanyarà, Mar?
4: Espanya.
0: Espanya,
4: sí.
0: Molt bé.
4: Ho sé, és que Espanya guanya el Mundial. Jo ja us ho vaig dir, que és el meu...
0: És una cura sonada.
4: Una cosa que no sé què sento, què passarà.
0: 9:39.
5: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: L'espai de l'última hora, l'espai de l'última notícia que ha arribat calenta a la redacció del Matina Codina, que arriba des de la Xina Caputxina, Sergi Ferrer.
6: Des de la Xina en general, us porto una història real d'un home xinès que va apartar una quantitat de diners estalviant cada dia amb aquella filosofia oriental de dir, va, passet a passet, mica en mica.
0: La formigueta.
6: La formigueta, mica en mica, i va aconseguir l'entrada per un pis allà. La Xina es veu que no tenen tants problemes com nosaltres amb el tema de la vivenda, perquè allò, bueno, és el paradís socialista, no? Sí. Llavors, que el tio va fer una cosa que abans es feia molt quan hi havia vivenda aquí, d'obra nova, que ara no es fa tant, que és comprar sobre plànol. És a dir, jo sóc una promotora i et dic, mira, penso fer un edifici amb aquestes característiques, però no tinc diners. Paga-m'ho ara i quan jo acabi, quan tu no t'hauràs ni adonat, l'edifici estarà fet i tu et quedes al pis que tu vols. I el tio sobre plano va dir, doncs, com que és un edifici de 34 plantes, jo vull l'àtic per tenir vistes, no?, a tot l'imperi xinès. I vinga a esperar, i totes les obres que s'anaven fent... I el tio anava mirant i deia, que guapo està quedant l'edifici i tal, ostres... Passa un any, passen dos, i vinga obres, i vinga
0: obres. Mira que els xinesos durant la pandèmia aixecaven hospitals...
7: Una setmana,
6: En 20
0: cada,
6: minuts.
0: Cada dia un hospital.
6: Sí, sí. Però clar, cada vegada hi ha més xinos i menys gent que vol treballar, no? I vinga a treballar, i arriba el dia que diu, ja s'ha acabat l'edifici, gran inauguració...
7: Sí, està l'obra, ja entregada llaves.
6: Ja entregada llaves, pla dur i tot, i llavors el senyor xinès diu, quines ganes d'anar a la planta 34. I va fer allò que fa tothom, no?, de dir, va, vaig a comptar-ho des de baix. I va començar un... Dos, tres, quatre... I fa 30, 31, 32. I diu, ui, he comptat malament, tornem-hi.
7: Tornem a començar.
6: I comença baix, Marta, sisplau.
0: No tornem a començar.
6: I comença un, dos, tal. Igual he comptat l'entresol, no sé què. Total, que el tio diu, bueno, doncs agafo l'ascensor i pujo. I arriba l'ascensor i podies triar un número d'entre el 0, planta baixa, i el 32. I diu una cosa.

0: jo recordo haver comprat la planta 34. I truca la promotora. I la promotora li diu hola.
1: Promotora, digue-me.
0: No, promotora? Sí, plomotora. Bueno, no, no fem això.
2: Sí, dijeron así, plomotola.
0: Plou, plou. I diu, ei, jo he comprat la planta 34, què ha passat? La fareu més endavant? I van dir, no, en principi...
2: Final del passillo.
3: No té pinta.
0: En principi, no, passillo fondo derecha.
3: Ollo, què?
1: I havia pagat tot el pis.
0: Havia pagat el pis sencer. I diu, però una cosa, jo he comprat un pis que no existeix i espera que consulto l'ordenador, i va dir, pues sí, es compra un piso que en principio no... Que en principio no...
3: No existe.
0: No existe. I te digo más, señor...
1: Cap explicació, cap explicació.
0: Ni va existir. No, no, cap explicació. Bueno, allò típic d'anàvem curs de totxanes, ens faltava platur, que això passa
2: sí,
0: molt.
2: Sí, platur falta i llavors...
3: És... Oia, què va passar?
1: És poc seriós.
2: Estàvem fent una dutxa d'una senyora xina.
0: Van anar a judici, va descobrir que la promotora, pues, això havia fet curta de diners, va dir, pa quanto hay? ¿Qué, qué esto que era? 34. ¿Per quant tenim? Per 32. Pues fes 32 i però posa
1: avisa'm,
0: una planta.
1: Avisa'm abans, no? Torna'm els calés i amb els pavilons.
0: En això està el tio, a veure si li tornen els diners. De moment li deuen més de la meitat del que hi va posar.
2: Vaja, com són les coses, eh? Y esto, ¿cómo sabe, cómo sabía el señor que había comprado el edificio? Porque es verdad que yo cuando me compré el piso con mi Mercedes me pasó, ¿eh?
0: Te donan unas escrituras.
2: ¿Cómo sabía cuando fue a comprar el edificio? El ¿sí? ¿Cómo sabes que era chino y no era japonés? Y al final se conoce que son iguales.
3: Ya, feia no, estona una... que no ho deia.
1: Sergi Ferrer, jo esperat que acabis al Santiago per donar-te les gràcies.
0: Sí, perquè no es barregin conceptes.
3: Exacte. Per no donar-li a ell.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és... Híbrid o elèctric? Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Divendres passat la van venir a presentar aquí al Matina Codina. Buhos, Banda Neon i Mont DJ presenten una de les cançons de l'estiu. I parla del ventilador, que tant necessitarem les pròximes setmanes.

0: I 1 de juliol, al Matina Codina, ara que arriba la temporada de festivals, us volem parlar d'un dels que és més especial de festival, que és el Festival Bards de Barcelona, al Poble Espanyol, des del 28 de juny i fins al 25 de juliol. Mar Puga, què passa?
1: Anem demà, el Xavi i jo, al festival.
2: Sí?
1: I tant, demà a tarda, a veure el... tarda-nit. A veure, el Joan Dausà.
2: Dausà.
0: Què dius? No sé si encara queden entrades per veure el Joan Dausà.
1: No, però hi ha un cartell increïble amb artistassos.
0: I que, per veure amb ell demà, amb el Joan Dausà o no?
1: I tant.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Perfecte. Què més? No, dir això, doncs, que és un dels festivals més xulos de l'estiu, en plena ciutat de Barcelona, i podreu veure, per exemple, artistes del nivell de Morrissey, Charlie Puth, que l'escoltàvem ara fa un moment, Rubén Blades, o Maria Becerra. També Babasónicos i molts més, els trobareu a la seva pàgina web. És un festival d'autèntic dream team de la música, eh? Ja que parlem del Festival Bards, hem de dir-vos que la Mar Puga, com deia, doncs, avui serà amb el Joan Dausà, acompanyada del Xavi Cazorla.
1: Sí! No?
0: I ja està, i que consulteu tots els concerts, que compreu entrades a la web bards.cat, bards.cat. Avui, com dèiem, doncs és Uda... I coincideix amb el Dia Internacional de l'Acudit.
2: Home!
1: Sí, val. Quin gran dia.
0: Ara farem una pausa per la publicitat, però quan tornem volem fer un carrusel, no? Una mena de matrioshka d'acudits.
1: Jo tinc un!
0: Acudits curts. La marca no entén
1: després.
0: Cap acudit, n'explicarà un, però també volem els acudits curts dels oients del Matina Codina. Hola. Ja podeu enviar els vostres al 608-717-141. 608-717-141.
3: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
4: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.
5: Rexem 5 Barcelona. Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més... vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
6: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
8: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
7: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
9: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
10: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
11: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
12: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
17: En un podcast concentrat i sense pauses?
16: Desig concedit.
2: és el flipat del cinema.
17: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original, subtitulada. Oh,
18: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
2: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil.
0: Uah.
2: No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
18: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
19: I porta'ns on vulguis.
18: Rec 105.
0: Matina Codina!
20: El que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: Your husband is coming.
1: Rock and Sing, una ràdio plena, rica de hits com aquest de la Ray des del Regne Unit, segurament amb aquest xurrugater, té la porta a casa seva plena de solters fent fila ja, per voler ser el seu marit. Matina Codina, 6 minuts i mig i les 10 del matí, Dia Internacional dels Acudits, ronda d'acudits curts. Prepareu-ne algun company també vosaltres per fer unes, uns riures. Aviam què ens diu la gent, va. Hola, bon dia.
2: Maestro Chan, ¿por qué todos los chinos somos iguales? Yo no soy el maestro Chan.
1: Home, l'acudit preferit de Santiago Segurata.
3: Es gracioso, claro, es que son iguales todos. Es que ¿cómo lo vas a ver si es el maestro Chan? Si es que son iguales.
4: 608-71-7141.
3: Falta de respecte.
5: Escolteu, escolteu, un acudit ras i curt. ¿A que no sabéis cómo se llama la madre del topo? Pues la madre del topo se llama Topota Madre. Ras i curt a la cama. Vinga, festa.
1: S'agraeix, s'agraeix aquest acudit, diguem-ne, que fa Diana.
6: M'encanta.
1: Mira, mira que el sé aquest i que l'he escoltat vegades, el de Topota Madre.
7: Però fa molta gràcia.
1: Continua fent-me gràcia.
6: M'encanta perquè ens expliquen amb molta energia i amb molta il·lusió. Sí, que monos.
1: Mar, t'he demanat que et preparessis un acudit. Atenció, família.
6: Mira, és que me l'han enviat.
1: Recordem que...
6: La meva mare m'ha dit, té, per si necessites.
1: Recordem que Mar Puga no entén la majoria dels acudits i és molt dolenta explicant-ne. A veure si, aquest,
6: no,
1: mica en mica, anem millorant.
6: Explicar, el que aquest tampoc l'entenc, eh? Aviam vosaltres. Diu, Paco,
1: ¿qué?
6: Ya llevamos 50 años de matrimonio.
7: És andalús.
6: Andalús, sí. Diu, sí, María. Llavors diu, ¿tú crees que todavía tenemos feeling? Llavors diu, yo qué sé, me han el botiquín.
3: Però no tan digni.
7: Tant de bo, haver-te gravat en vídeo per poder-lo esborrar.
6: Però què vol dir?
1: Bueno, no tenen feeling perquè no entén la pregunta i feeling té nom de medicament, suposo.
7: Suposo
1: no deu entendre l'anglès i deu pensar que és com, jo què sé, com una crema o alguna cosa, no?
6: Jo què sé, us l'he explicat per preguntar.
1: T'he de dir que l'has explicat amb moltíssima gràcia.
6: Gràcies.
1: Marta, si no et semblen tots una falta de respecte, marxa del punyetero estudi.
3: Pels farmacèutics.
1: Vinga, més oients. Prepara un acudit, Marta, en lloc de molestar. Va, hola, bon dia.
8: Bon dia. Diu, hombre, ¿cómo te conservas tan joven? Diu, pues no discuto con gilipollas. Diu, va, no será por eso. Diu, pues no será por eso. Vinga, bon dia i felicitats pel programa.
1: Gràcies.
9: Atina, bon dia. Oiga, señor, truquen al timbre, vais a casa.
1: Sí.
9: Que llamamos del ayuntamiento, que venimos para derribar el edificio contiguo. ¡Conmigo!
1: Aquests semàntics em fan bastanta gràcia. Pues
3: vinga. Yo quiero explicar uno, en Ney.
1: Home, Santiago, endavant.
3: Dice, me pasó a mí una vez, además, que fui a la farmacia, se conoce que a veces va por comprar cosas, ¿no? Y digo, oye, el farmacéutico, ponme una caja de condones. De preservativo, de profiláctico,
1: sí, ya
3: ¿no?
1: Sé que es
3: y
1: un
3: me
1: punto.
3: Dice el farmacéutico, que amigo mío, me dice, son 10 euros, Santiago, te pongo bolsa. Y digo, no, no hace falta, si mi merced es fea, pero no pasa nada, ya estoy acostumbrado.
1: ¿Has entendido?
3: Es gracioso,
1: ¿no?
3: Por pusarle al cap. Claro, es gracioso.
6: Es buenísimo, Santiago.
3: Respecte, no, farmacèutic.
6: També.
1: Va. L'últim d'aquesta ronda, i de 10 a 11 també...
6: I la Marta vol explicar, un pobreta.
1: Oh. El tens ja, Marta, no?
3: No, que posa un altre, que me'l busco.
10: Això són dues amigues que estan passejant i li diu una a l'altra, escolta'm, com vas amb l'amor? I la seva amiga diu, com la Coca-Cola. I diu, com la Coca-Cola?
1: Clar,
10: per què?
1: Per què?
10: Diu, perquè abans era normal, després like i ara zero. Vinga, bon dia
1: molt
10: i felicitats pel programa.
1: No,
10: adéu.
1: Felicitats a tu per aquest acudit meravellós, de veritat. Moltíssimes gràcies. Marta, ho tens
3: sí,
1: ja?
3: Sí, ja tinc un.
1: Espera't un segon.
3: Espera. A veure.
6: La Marta va explicar un acudit.
3: A veure, Marta, això és una... Espera, que m'han donat una espumeta de l'accent. Això és una persona, un home, que va a una pastisseria. I diu, ¿tienes nata? Diu, ¿nata? Diu, sí. Diu, pero mucha nata. Sí, pero mucha nata com per omplir una habitació. Anava canviant del català al castellà. I diu, no, per omplir una habitació no. I diu, vale. I se'n va una altra pastisseria. Diu, hola, bon dia, tens nata? Diu, sí. Diu, però molta nata? Diu, sí. Però molta nata com per omplir una habitació. Diu, no, no, no, tanta no. Llavors se'n va anar a una altra pastisseria perquè, clar, volia molta nata. Diu, que tens nata? Diu, sí, però molta nata, eh? Diu, sí, però molta nata per omplir una habitació. Diu, ah, per omplir una habitació, no.
1: Un moment.
4: No, no, no pots interrompre.
1: No, no sé a quantes pastisseries...
4: No ho sabem, Ernest.
3: Va anar a una quarta pastisseria.
6: Diu que es perd.
3: Clar, és que em perdo, si no, ara ets de tornar a començar per la primera.
4: No, no, va.
3: Va, anem a la quarta. Diu, hola, entra a la pastisseria. Diu, que tens nata? Diu, sí. Diu, però tens molta nata? Diu, sí. Però molta per omplir una habitació? Diu, espera que ho miro. Doncs no.
1: No, no. Prou.
3: Llavors va agafar l'autobús 64 per anar... Va agafar l'autobús per anar a una altra pastisseria que estava més lluny, perquè, clar, havia visitat 4 allà del barri.
6: Porta tot el matí.
3: I va entrar a la pastisseria, diu, que tens nata? Diu, sí. Diu, però molta nata? Diu, sí. Però molta nata com per omplir una habitació? Diu, espera... Oh, se l'acaben d'endur just al d'abans. Però llavors va anar a una altra pastisseria del costat.
1: I per què vol la puta nata?
4: Un moment!
3: Ai, Ernest, que cor. Diu, entra a la pastisseria del costat. Diu, tens nata? Diu, sí, clar, és una pastisseria, això, home.
1: Si no s'acaba, ara tiro cançó.
3: Però molta nata, diu, sí. Diu, però molta nata com per omplir una habitació. Diu, espera, comer-ho... Sí, sí que la tinc.
1: Bravo.
3: I li treu tota la nata. I diu, oh, quanta nata. I se'n va anar perquè tenia el metge. Els callos.
1: No l'he entès.
6: Però és boníssim.
3: Acte de respecte als pastissers.

0: busques informació contrastada? America. Rigor, credibilitat.
1: El mandat del poble.
0: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
2: Ai, bueno, no passa res.
0: Matina Codina, a RAC 105.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
5: Verisure. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
8: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Matina Codina. Escolta'ns abans no ens substitueixi una intel·ligència artificial.
11: Felicitats pel programa.
10: De 6 a 11 a RAC 105.

0: Aquí ens teniu al Matina Codina finançant a Cosero la vostra energia per aquest dimecres 1 de juliol. 1 de... Som els del Matina Codina a RAC 105. Que bones són la Madonna i la Sabrina Carpenter. Oh. Aquesta és la seva col·laboració. Bring your life. Mira, a quina hora és? Doncs mira, el rellotge marca l'hora tronera. Pels que ens escolteu tard, a l'última, els últims cops de cua del Matina Codina, edició 1085. I a aquesta hora recuperem commemoracions amb la Màrpuga.
1: Equilequa! Començarem dient que avui fa 47 anys que la companyia Sony treia el Walkman.
0: Oh,
1: sí, concretament al Japó, que va revolucionar tothom perquè podies escoltar música des d'on volguessis.
0: I que bé s'escoltava amb aquelles cintes de casset, eh? Sobretot perquè la música també era millor, no?
1: Vinga. A l'1 de juliol del 1972 es celebrava la primera marxa de l'orgull gay al Regne Unit, a la ciutat de Londres, concretament. Comptava amb una mica més de 2.000 participants. Ara em sembla una xifra petita, però en el seu moment va ser molt rellevant i molt important.
0: Sí, clar, clar, perquè aquella època encara hi havia molta gent que els assenyalava, eh? Sí. I per tant havien de ser atrevits. Ole, ole, ole, ole, per la discoteca.
1: Epa, escoltem això perquè el 1916 entrava en vigor a la coneguda llei seca als Estats Units que prohibia la producció, exportació i venda de begudes alcohòliques i va durar fins al 5 de desembre del 1933. Va ser un període on no es podia vendre alcohol.
0: I quan et treuen una cosa és quan més la desitges, ja ho sabem. Per què sona? Could you
1: be love? Mira. Perquè avui no només és el Dia Mundial de l'Acudit, sinó que també és el Dia Internacional del Rigui, per això aquesta versió.
0: Doncs rigui amb els acudits del Matina Codina. Pots enviar el teu al 608-717-141. D'aquí una estona farem ronda de xistes breus.
2: 608-717-141.
0: Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs mira, l'actor Octavi Pujadas, que avui fa 52 anys. Guapíssim i molt maco. Felicitats, Octavi. També l'actriu Verònica Sánchez, en fa 49. L'actor català Jordi Molla, que està fent una sèrie, ha fet una sèrie que es diu Day One, que està Prime, que és molt nova i és bestial, veieu-la. Mm-hmm. Avui l'actor fa 58 anys. També la cantant Deborah Harry, que en fa 81. I acabarem amb dos cantants més, començant per Missy Elliott, que en fa 56.
0: All right, yeah.
1: I aquesta la coneix tothom, no sé si per ser una icona de l'erotisme en el seu moment, quan feia Els Vigilantes de la Playa, o per ser una gran actriu, però ella és la Pamela Anderson. I en fa 59.
0: Jo et dic una cosa, m'estic ofegant a l'aigua. I em ve la Pamela Anderson.
1: Bueno.
0: I em salva i em torno a desmaiar. Llavors, no sé si surt a compte. A veure, un altre cantant, un altre cantant que és notícia, la Núria Fergó. Ya no quiero recordarte,
1: ni siquiera ni el seu hit més escoltat, Noches de Bohemia, amb Manu Tenorio, la va cantar aquell primer Operación Triunfo. La Núria Fergó era una triunfita i a hores d'ara podem dir que està enamorada, Ernest, i no del Tenorio, precisament, sinó que ha refet la seva vida sentimental i manté una relació actualment amb el Claudio Bruno.
0: Se m'escapen totes.
1: Productor de cinema i televisió, que està a Espanya des del 98, perquè és italo-argentí. I segons les informacions, es van conèixer doncs, en el mundillo professional quan ell la va contractar per un projecte i ara ja fa uns 4 mesos que són parella.
0: Per separat, un italià i un argentí ja porten perill. Però imagina't un italo-argentí.
1: Mare de Déu.
0: Sí, lleva más peligro que un toro desbocado.
1: Que la cuidi, perquè la Núria té una cara de bona nena que és moníssima.
0: T'he de dir que és un dels meus crushes, Núria Fergó.
1: És que és guapíssima.
0: Des d'OTU, que sí. Jo era un marrec i ja m'encantava aquesta dona, la Núria Fergó.
1: És molt
0: guapa. Sí. I més quin nom tan bonic, Núria.
1: Mare de Déu.
0: Escolta'm, Puga, moltes gràcies.
1: A tu, per favor.
0: 10:13. Seguim el Matina Codina amb la Karol G cantant aquesta cançó produïda pel DJ Tiesto. Contigo.

0: Albert Buscarons, bon dia.
1: Bon dia, Albert Buscarons.
2: Hola, bon dia. No,
0: a mi se m'asseuen aquí davant del micròfon i jo dono pas.
1: Sorpresa, sorpresa.
0: Ha vingut a valorar el CGM, no, com deia el coordinador de RAC 105.
2: No, sàpiga la gent, jo sí. Cada dia vinc a fer una salutació especial quan ja la cosa comença a rebaixar i hi ha menys gent aquí a partir de les 10, dic, passo i dic hola.
1: Ara vinga, a mi m'encanta aquest moment de tertúlia, perquè ve el Buscarons i fem una mica així de, saps, com de cotis, de parlem,
0: no, mira,
1: com
0: explicarem, queda't aquí de testimoni i d'oient de la següent qüestió que explica la Mar Puga, que és una clàusula romàntica que es veu que s'està instal·lant als Estats Units.
1: No, és que és gros, eh? Es diu Sunset Clause. Clause de... Com, és com una aposta de sol, una clàusula d'aposta de sol.
0: Molt bé,
1: no?
0: Aviam.
1: Sí. És un acord entre dues persones que el que fa és fixar una data de revisió de la relació. Què vol dir? Que si els 3-6 mesos, aproximadament, el que la parella fixi, no funciona, deixes la relació.
0: Sí, la història neix ja amb una espècie de data no de caducitat, sinó de revisió.
1: És com un contracte.
0: Estem bé, seguim endavant?
2: O... Com el període de prova de les empreses, no?
0: Exacte.
1: És una, tenen una conversa per valorar si volen continuar amb la relació, la volen consolidar, si necessiten redefinir les expectatives que tenen, o si prefereixen posar punt i final, ser amics i que la relació no va enlloc.
0: Jo ho trobo bé, perquè per perdre el temps doncs no cal posar-s'hi, però en el meu cas no arribaríem ni a la revisió de la clàusula.
2: Massa formalitat, trobo, No ho sé.
1: És massa formal, però direu, però per què s'està fent això? Clar, que sempre hi ha un motiu, no?, per què es fan aquestes coses.
0: Sisplau.
1: Doncs perquè la gent s'ha cansat del ghosting, que el ghosting seria això de deixo de parlar i no sé res de tu.
0: Desapareixo.
1: Sí. Les relacions sense compromís, la voluntat de no perdre el temps, o sigui, allò de dir jo no vull perdre el temps, perquè si això no ha de funcionar d'aquí 5 anys, si els pues, deixem-ho estar, perquè tallarem igual, saps? Jo no sóc partidària, perquè mai se sap.
0: Està bé això de formalitzar com a mínim el final. Formalitzem-ho, parlem-ho, comunicació, la base de qualsevol relació. Alguna cosa més, Marc Puga, sobre la Sunset Clause, que està de moda als Estats Units?
1: Doncs que la generació Z creu que és la idea perfecta per no perdre el temps i dipositar l'energia que tenim a la relació i aquesta emoció que tenim al principi i que això no vagi a menys, sinó que millor.
0: La meva mare diria, esteu carregats d'orgues, ja no teniu paciència.
2: Però jo crec que no té res a veure amb qüestions sentimentals. Allà als Estats Units, com són bojos i denuncien tot el dia per tot, són capaços de fotre't una denúncia perquè li has causat un trauma amb la ruptura, el que sigui, denuncien i has d'acabar pagant, perquè hi ha denúncies surrealistes als Estats Units. Per tant, si ho tens tot en un paper formalitzat, signat, aquí no pots demanar res.
1: És veritat.
0: No? Has vist?
2: Són bojos.
1: És que havia, mira,
0: l'hem de fitxar per l'última hora del matí a Codina. L'Albert Buscarons, que sempre fa unes... mira, l'Albert Buscarons fa unes aportacions de collons.
1: Mira,
2: gràcies, tot rima.
0: Sí, Marc Puga, gràcies.
1: No, a tu.

0: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.
1: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a Carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
9: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
10: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
11: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
12: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
13: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu. Summer Days de Fora amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
14: Hi, I am Billie Eilish.
15: Hi, I'm

0: Un artista internacional de traca i mocador que quan va visitar Barcelona ens va deixar tots amb la boca oberta, i és que el seu talent és extremadament bestial. Billie Eilish, Birds of a Feather, al matí a Codina de RAC 105 en aquest 1 de juliol, Dia Mundial dels Acudits. Ens agraden els acudits al matí a Codina perquè som un programa d'entreteniment i també d'humor. Sí. I avui ens feu riure vosaltres.
1: Ostres, amb estem els... rebent molts, eh?
0: Sí, 608-7171-41, amb els vostres acudits. Va, endavant, som-hi. Hola.
2: Diu, me da una caja de preservativos? Diu, sí, algun tipo en especial? Diu, no, el de siempre, mi marido.
0: Aquest és boníssim, tu. Va, més missatges. Vinga,
3: bon dia, matina, Codina.
0: Hola. Yeah.
3: Un acudit curtet.
0: Endavant.
3: Què li diu un semàfor a l'altre?
0: Sí.
3: No em miris, que m'estic canviant. Felicitats pel programa.
0: Aquest seria de la reserva de clàssics, eh? Més acudits. Hola, bon dia.
3: Va, que us explico un altre rapidet.
0: Ah, aviam.
3: Per què la ràdio no passa mai fred? Perquè sempre està ben sintonitzada.
0: Home, molt bé. Bo. A més, acudit ad hoc, eh?
1: Sí, aquí, sí, sí.
0: Per la gent del matí, Codina, sí, de RAC 105. Tenim més i són molt curtets, com aquest.
3: Va, que us explico un altre rapidet.
0: Ah, no, perdona, aquest ja l'hem tirat.
4: Bon dia, matineros. Sí. Estos son dos gallinas que se encuentran en medio de una guerra. ¿Y qué le dice una a la otra?
1: ¿Qué?
4: ¡Necesitamos apoyo! Venga, buen día.
0: Ay, apoyo. T'ha agradat aquest, no?
1: M'ha agradat molt. És que estava pensant en un
0: tal... Jo m'imagino apoyo realment, no? Vestit de superheroi arribant a la guerra, no?
1: Apoyo.
0: Sí, sí,
1: ah, bueno, mono, sí, vestit com de...
0: Bueno,
1: sí. És mono.
0: Atenció, que Marc Puga, que no acostuma a entendre la majoria dels acudits...
1: Avui estic entrenant.
0: Us n'explicarà un. Va, endavant, Marc.
1: Vinga, va, diu, ¿qué le dice un techo a otro?
0: Què?
1: Techo de menos.
0: Oh, és bo. Aquest és romàntic.
1: ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¡Zumba! ¿Qué hace un pez? ¡Nada!
0: Aquests s'han dolent tots, eh?
1: No em fan cap gràcia,
0: va,
1: més.
0: Va, un altre i...
1: ¡Un altre! Sí, va. Sí, va, mamá. ¿Qué? En el colegio me llaman despistado. Niño, tú vives en la casa de enfrente. És que a mi, de veritat, jo ho intento, però em fa tan poca gràcia, això. O sigui, és que
0: però
1: no...
0: l'entens, aquest del despistat?
1: Sí, sí que l'entenc, però ja... Oc. A mi m'agrada molt l'Eugenio. Aquests sí que em feien gràcia.
0: Ah, mira, podem tirar una. Podem
1: sí,
0: tirar
1: va, que aquest m'agrada.
0: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia. Soc en Joan, d'aquí, al comarca d'Osona. Escolta, aquest xiste és un que es troben dos amics.
0: Sí.
5: Un li diu a l'altre, carai, amb aquest pito tan gros deus disfrutar molt la teva xicota. Diu, bueno, per un cantó sí, però per l'altre rebia molt, eh? Vinga, adéu.
1: Bueno,
0: mare meva. Que és guarro de collons.
1: No sé què dir.
0: A veure, un de... És que l'Eugenio diu...
1: L'Eugenio tenia molt bons.
0: L'Eugenio i la pitonissa. A veure si us agrada aquest.
6: Saben aquel que dice que es una señora que va a ver una pitonissa, una divina, d'estas que te echan las cartas? Y la divina le dice, su marido será alto, guapo, rubio y generoso. Digo, qué bien. Digo, ¿qué hago con el que tengo?
7: Ya comienza a hacerse claro.

0: vegades et penses que el problema ets tu i segurament el problema ve d'un altre.
1: Segur. Sí.
0: És d'ells, que diu la meva mare. Això, la telegrama diu és d'ells. És d'ells. Eva Max, al Matina Codina, 4 minuts i mig i 3 quarts 11, 1 de juliol, al Matina Codina, estrenant més. I ara, amb la Mar Puga, us explicarem una curiositat, que és que es veu que a partir de les 11 de la nit creix l'impuls per fer compres online.
1: Això diuen, i m'ho crec, perquè és veritat que jo sóc d'estar al llit i de sobte mirar i dir, un biquini, no?
0: Vinga, i ara ens donaràs l'explicació científica.
1: Clar, per què passa? Aquests estudis indiquen que aquestes compres impulsives tendeixen a fer-se tan tard perquè al final del dia el cervell està tan cansat després de tantes hores prenent decisions que necessita distreure's. És un fenomen conegut com a fatiga decisional que fa que disminueixi la capacitat d'autocontrol i sigui més difícil valorar si és realment necessari allò que estàs fent.
0: Vale. O sigui, és per esgotament del cervell, no?
1: Que sí,
0: no et permet raonar amb exactitud i ni amb benefici propi, clar.
1: A més, durant la nit és habitual buscar activitats que proporcionin una sensació de benestar o una recompensa, no? De dir, va, tot el dia, doncs, ai, entro a Shane, no? I em poso aquí a mirar i a fer una mica d'escroll.
0: A tu et passa això, eh?
1: A mi em passa, i de sobte no te n'adones. Ara no, eh? O sigui, intento controlar-ho, eh? No us penseu que jo compro a lo loco perquè no és veritat. Però allò que estàs allà i dius, ai, mira, això mono, 3 euros, va, 5 euros, data, i vas sumant, no? I de sobte dius, m'estic gastant 200 euros
0: compte
1: de merda que no em fa falta.
0: El que diria el Gonzalo Bernardo del Matina Codina, cuidado en la despeses

0: formiga.
1: Exacte.
0: Perquè de 3 en 3...
1: I també influeix el fet que a aquestes hores hi ha menys distraccions i més temps a navegar per internet, cosa que fa que augmentin les oportunitats de trobar productes atractius
0: i estem més
1: i ofertes, i clar,
0: estem, més estona, més,
1: estem
0: més
1: allò distesos.
0: Aprofito aquesta notícia, aquest informe, aquest estudi que ens acaba d'explicar la Mar Puga per dir que recordem comprar els comerços locals.
1: Comprem els comerços locals i a més avui he escoltat una notícia aquest matí, venint cap a la ràdio, d'una altra ràdio, que deia que totes les compres que fem a partir d'ara fora d'Europa, és a dir, totes aquestes coses de Shein, Temu,
0: què,
1: cobraran un suplement per peça d'uns 3 euros, crec que era, per l'importació del producte. Vull dir, que compte que sortirà més car.
0: A mi em sembla bé.
1: Compreu a botigues d'aquí, que són les que valen la pena.
0: Mar Puga, moltíssimes gràcies.
1: A tu!
0: Camí de 3:15 del matí.
1: Mare de Déu.
2: Matina Codina, un programa... de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona.
4: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
5: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
10: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
14: El cotxe. Estimaràs les retencions.
15: Mira que bé! De nou obres!
16: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
17: La, la, la, la, la, la, la, la...
18: Mira per on vas, idiot!
14: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
19: No hay nada mejor que cocinar con vos música.
2: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
8: La teva música!
14: A la feina, et semblarà estar de vacances.
7: Perdoni, podria cobrar-me?
2: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
4: Ara cada arbre nena una nena.
14: Allà on siguis.
2: Facis el que facis.
3: Millora els teus dies amb RAC 105.
2: RAC
18: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
20: Alto, guapo, simpático y con

0: Quina dona, joveníssima, només 19 anys. La vaig veure l'altre dia triomfar sobre l'escenari del Clotilde Fest als jardins del Palau Robert amb RAC 105 i em vaig treure el barret al costat de la fúmiga que li fan de padrins. Aquí teníem No sé ballar. Mira, una cançó que m'identifica bastant.
1: Tio... Mira, naina, no lo entiendo. M'encanten.
0: Molt bé.
1: M'encanten.
0: Jo estava parlant d'una altra cosa, però veig que tu vas no, a la teva bola, no?
1: No,
0: i he dit que jo no sé ballar.
1: No sé ballar perquè diu la cançó,
0: sí.
1: I la cançó també diu això.
0: Tu saps que quan jo intento ballar no sóc Ernest Codina? Sóc Ernest Descordina.
1: Ah, és bo aquest acudit.
0: Mira, és veritat, Dia Mundial dels Acudits, sí. Me n'has passat de nous o no? Sí, eh?
1: Sí, tant, és que no paran d'arribar-nos. Els oients estan,
0: a veure,
1: vamos.
0: Sí, tots els oients avui esteu entregadíssims a la causa del Dia Mundial de l'Acudit, enviant els vostres acudits breus al 608 7171, perquè evidentment sou boníssims, sí. Expliquen acudits. Hola, bon dia.
2: Bon dia, matineros.
0: Què passa, trempat?
2: A veure...
0: Som-hi.
2: Si el sabeu, aquest acudit, que diu...
0: Endavant.
2: Me he sacado el carnet de manipulador de alimentos.
1: Sí.
2: I diu, ¿y qué tal? I diu, pues ahora tengo los plátanos y las peras peleadas.
0: Ah, clar, perquè és un manipulador.
1: Perquè els ha manipulat.
0: Perquè és un manipulador.
1: Madre mía.
3: Bon dia, acudineros. En primer lloc, moltes felicitats per la Gemma. A continuar així, que som molt ben parits.
0: Gràcies, rei.
3: I ara va, un acudit, però és en castellà, val?
0: Vinga, no passa res.
3: Diu, què le dice una nalga a otra nalga?
0: Què le dice?
3: El pasillo huele mal. Vinga, va, felicitats pel programa. Bon dia.
1: Adéu.
0: La sentència aquesta no.
1: No.
0: El pasillo és la raja del culo.
1: Ah, vale.
0: El pasillo huele mal.
1: D'acord.
0: Mar, de veritat, eh?
1: Jo què sé.
0: Para una mica d'atenció.
4: Bon dia, matiners. Mira, això és un cargol i una tortuga que van per l'autopista.
0: I què?
1: Val.
4: Xoquen.
0: Hòstia.
4: Ve la policia. ¿Qué ha pasado, señor caracol? Yo no lo sé. ¿Ha sido tan rápido? Bon dia.
5: Bon dia i felicitats pel programa. Això és un senyor que se'n va al metge a Barcelona i entra a la consulta i a la porta hi posa de 2 a 6. S'ho mira i marxa indignat. Arriba a casa i la seva dona li diu, què, com ha anat el metge? Diu, no he pogut entrar perquè posa a la porta de 2 a 6. Vinga, adéu, bon dia.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Espera, que em busco un de l'Eugenio.
1: Va, sí, que a mi m'encanten els de l'Eugenio.
0: Aquest 35 segons.
1: Dale,
0: es
1: dale.
0: Diu, acudit Eugenio, voy a ser padre.
6: Saben aquel que es un tío que trabajaba en una empresa, un día se dirige al jefe y le digo, oiga, diu, ¿me permite que me ausente durante 2 horas? Digo, el jefe, diu, ¿para qué? Digo, es que voy a ser padre. Digo, sí, hombre, diu, márchese tranquilo. El tío se'n va y al cabo de 2 horas vuelve y le dice al jefe, digo, ¿qué, cómo ha ido? ¿Qué ha sido, niño o niña? Digo, a ver, es cuestión de esperar 9 meses, ¿sabe?
7: Bon dia, Ernest i companyia. Només dius que sou la millor ràdio de Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, al mal temps, Matina Cotina.
8: El programa matinal que vols escoltar mentre surts del llit.
9: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact és de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
10: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
11: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega CrystalBox. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
13: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
14: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
15: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
16: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
17: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
19: És passar corrent davant la Sagrada Família.
18: És sentir la brisa del Mediterrani.
19: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
18: És monumental.
19: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
18: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
19: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
20: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
21: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina, el programa de ràdio més comentat a les perruqueries.
0: A veure, que tenim el Toni Clapés i l'Alan Lillo intentant solucionar tot el periple de problemes que ha tingut aquest matí l'Alan amb el seu cotxe elèctric, que s'ha quedat sense bateria, entre altres coses, perquè ha hagut de fer un recorregut més llarg per tornar a casa, perquè s'havia descuidat la cartera, però al final no se l'havia descuidat. És a dir, per diversos problemes amb el seu vehicle elèctric, l'Alan Lillo ara mateix no pot estar aquí a l'estudi. Alan Lillo, bon dia.
22: Què tal? Bon dia, nois.
0: Un aplaudiment.
23: Bravo, Alan.
0: Que has pogut solucionar el problema. Quina és ara mateix la situació?
22: Estic vivint un autèntic malson.
1: Ai, pobre.
22: O sigui, ara mateix, no, la situació pràcticament està arreglada. És a dir, ara tinc el cotxe carregant a un carregador.
0: Vale.
22: Important.
0: Vale.
22: Però al mig del passadís del pàrquing.
1: S'ha mogut.
23: Però podré sortir jo quan surti el meu?
0: Espera, t'acabem d'explicar la història.
22: Perquè, clar, la grua que ha pogut entrar al pàrquing per moure el meu cotxe i apropar-lo a un carregador, clar, no l'ha pogut apropar suficient com per deixar-lo en una plaça, no sé si m'explico.
23: Sí,
22: l'ha hagut de deixar, en el carril
23: mal
22: aparcat general del pàrquing.
23: Sí. Al passadís central.
22: Sí, senyor, era això el que volia dir.
0: Bueno, i què t'han dit? És a dir, d'aquí una estona entenc que ja podrà, el teu cotxe ja funcionarà de forma autònoma, no?
22: Sí. O sigui, de fet, he de dir que ja porta uns minuts carregant i ara ja veig que, si volgués, podria arrencar-lo i moure'm.
0: Val. Doncs llavors, per què vius un malson si ja ho tens tot pràcticament solucionat?
22: Ara. Joder, perquè porto tot el matí dins un cotxe en un pàrquing que està a 60 graus.
1: Ui, vale. Clar,
23: si
1: no havia
23: pensat. Tocando los huevos toda la mañana, però, que te va enfadar encima.
1: Claro.
23: Entra a la furgoneta i posa l'aire, tonto.
22: Sí. No, ja.
0: Bueno, té un trauma. Ara mateix no vol engegar el cotxe perquè no gasti una mica de bateria.
23: És un campeón, saps que acabo de treballar avui.
22: El problema és que m'ha fet venir a mi a jugar-lo.
1: Exacte. Jolín, Toni, avui no puc veure si t'és guapo.
0: Però a fer què exactament, Toni? Què vull dir, què has hagut de fer?
22: Doncs mira, el nano aquest, que és entre tu i jo, és... M'ha fet empènyer el cotxe quan el cotxe no es pot empènyer perquè és automàtic.
0: També et dic que l'Alan Lillo ha triat segurament el pitjor acompanyant per aquestes situacions, perquè 100%. El Toni Clapés paciència precisament no el té.
1: Positiu,
0: no, i a més a més tota l'estona s'està queixant i està generant un ambient tòxic de mal rotllo.
22: Escolta, aquest cable és una merda, perdona, però...
0: Aquí m'hi dius.
22: No, el Lillo, que està intentant connectar no sé què.
23: I el de la grua. Deu haver rajat del senyor de la grua i tot, saps?
22: Si ho penses,
23: avui l'Alan s'ha llevat a un quart de sis del matí per fer tres voltes al voltant de casa seva, venir aquí 10 minuts i està gestionant una cosa en un pàrquing. O sigui, el dia d'avui no ha servit de res.
22: És que, a més, avui m'he d'instal·lar a casa dels meus pares i m'he llevat super d'hora. És el dia més... d'hora que crec que m'he llevat a la meva vida.
0: Doncs
22: venia amb molt temps a sobre.
0: Per culpa de...
22: I aquesta tarda tinc unes coses i acabaré a les 9 de la nit. O sigui, avui em vull morir.
23: Però dorm, llavors d'haver dormit a la furgoneta mentre es carregava. Tonto.
22: Sí, i li dic al de la grua que em vagi fent mimitos, no?
0: Lillo, demà t'esperem ja amb normalitat aquí al Matina Codina. Per culpa d'aquesta nova història no ens has pogut posar al corrent de com va la convivència amb la sogra, però bueno, demà ja parlem de tot, d'altres qüestions, si vols, eh?
22: És l'únic tema bo, tio, que mentre estic aquí no estic allà, saps?
0: Clapés, avui no hi ha nota ni comentaris ni res, no? O què?
22: Bueno, avui és que no he pogut, per culpa d'aquest tio, no he pogut escoltar pràcticament res.
0: Doncs fota'ns un 6 o un 7 i ja està, no? O què? O no ens ho regales?
22: Mira, la nota pel fet de que no ha estat el Lillo en el programa d'avui és...
1: Què? Un set, ha dit. Molt bé.
23: Ah, molt bé.
0: Doncs
23: prescindirem... Ja saps que has de fer l'any que ve, Ernest.
0: Prescindirem dir la temporada que ve. Tu,
1: gràcies.
0: Ja està.
23: Cógete la baja, Alan.
0: Alan i Toni, moltíssimes gràcies.
22: A vosaltres. Escolta, aparco... Mira, ja tinc aquí el senyor del pàrquing. Aparco i vinc cap aquí.
23: Sí, va, ara.
0: No, mira, avui pago l'esmorzar jo.
1: Ah, per això bé.
23: Que, això no s'ho saps.
0: Que ja no hi pensava jo, però la Mar Puga m'ha dit on esmorzem avui.
1: Perquè
0: el Sergi m'ha dit que avui convides tu.
23: Però jo no li he dit pregunta-li a l'Ernest.
1: No, el Sergi m'ho ha recordat a mi, sí. I dic, ai, doncs li recordo a l'Ernest. Sí. Ha sigut una cadena de favors. Vaig...
23: Per una vegada no he fet res, sí. Dolent, jo.
1: No. Sempre... He sigut jo.
22: Val, no tinc ni gana, jo.
23: Hauria de pagar l'Alan.
0: Vale, ara t'enviem la ubicació, vale?
23: Salida del pàrquing.
0: Vinga, i ens acabes d'explicar la història. Avui no hi haurà reunió perquè el Lillo...
1: Exacte. Ai, sí.
0: ens haurà d'explicar totes les merdes que li passen. Bé, passem al comandament a l'Albert Buscarons i nosaltres marxem a esmorzar. Gràcies, Sergi Ferrer.
23: A tu, Ernest.
0: Bon dia, Mar Puga.
1: Bon dia.
0: Que tinguis un bon mes de...
2: Juliol!
1: Igualment, estic molt contenta, que és juliol.
0: Gràcies, Xavi Cazorla.
1: Adiós.
0: I gràcies també a l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques, al Xavi Pardo i a la Mònica Osorio. Soc Ernest Codina, el que més matina. Que tingueu un gran dia mundial de l'acudit. Adéu-siau. Bon dia, guapos.

0: teves cançons d'estiu, doncs hi ha arribat aquí el Dausà per presentar candidatura i aquesta ja s'està convertint en una de les més importants d'aquesta temporada. Mamaduixa.
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: Papi, posa-la al disc. La primera en sona aquest matí del dimecres, primer dia del mes de juliol. Què tal? Són les 11 i 4 minuts. Salutacions a l'Albert Buscarons. Després d'una altra matina acudint a superar. Ara un dels números 1 de Lady Gaga. El The Age of Glory. Bon dia, família.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
6: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
7: Alexa, posa RAC 105.
8: RAC 105.
9: Google, posa RAC 105.
7: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
7: Microones, posa RAC 105.
11: Aspiradora, posa'm RAC 105.
12: La teva música.
13: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
15: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
16: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
17: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

els Coldplay, entre Lololos i La La La, són parant de crear hits dissenyats per rebentar-ho als estadis, com aquest We Pray, quan són les 11 i 20 minuts. I aquesta és Bebe Rexha, fent seu aquest clàssic de Faithless que tant i tant ens motiva a aquestes hores, que es diu New Religion.

0: estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.

0: For You, deia l'altre dia el Nick Jonas que Barcelona és una de les seves ciutats preferides, que l'última visita, que va ser la primavera de l'any passat, la va haver d'avortar una mica perquè ja es va començar formant un renou al seu pas, però que li encanta, li encanta. I us he d'explicar una notícia, tot i que segur que ja ho saps, i és que l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades d'Espanya. Així de clar, una de les més ben valorades. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Bruno Mars. La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105.
2: La teva música.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
3: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules, terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions. Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
4: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Bruno Mars.
7: Joe.
6: Olivia
7: Dean. Harry Styles.
6: I els nostres números 1.
8: Mi penya del Rec 105.
9: Soc el Guillem de Bugós.
10: Alfred García.
11: Tinc a Flau, Stay Home.
12: La fumida des del país.

Aquesta és la remescla que ha fet David Guetta d'aquesta original dels èxits dents de finals dels 90 de Milky. Amb el Just the Way You Are seguint ben motivats, estrenant el mes de juliol, traient-li el precinte a un altre full del calendari. I ara mateix amb Meghan Trainor i la cançó que ens la va donar a conèixer. All About That Bass. Because you know

que són molts els turos que hem fet a ritme d'aquesta cançó de Sidherland, una de les autèntiques sensacions d'aquest 2026, que entra l'estiu encara amb molta força i agradant a tot tipus de públic, als petits, als grans i a tothom. Tu, 6 minuts i les 12 d'aquest 1 de juliol, una mica d'afrobeat. Últimament és protagonista de la nostra antena també amb la cançó del Mundial de Shakira, però ell va ser primer. Rema, amb Selena Gómez.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
7: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
8: Soc l'Igor, de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demanis cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
9: Carglass canvia. Carglass repara.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
12: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
13: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.

0: Aquesta és Aitana, que durant la gira d'aquest Quarto Azul ha celebrat el seu aniversari, 27 anys, i ja en porta gairebé 700, una estrella del pop a molts nivells, fins i tot internacional. Aquesta és la Connexió Psíquica.
1: La teva música...
2: Albert Buscarons.
0: Per connexió, la que tenim nosaltres. Gràcies per ser-hi, per formar part de la família de RAC 105, un dia més plegats, aquest 1 de juliol, 12 i 2 minuts. Bon dia pel matí. Un any que també serà de comiats, i comiats intensos. I que ja ens podem anar preparant precisament per la intensitat dels 4 concerts d'Oques a l'Estadi Olímpic. El gran moment arribarà amb la gent que estimo. Porto amb mi.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
8: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Depart 2026.
9: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
10: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
11: Verisure. Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran.
15: 229.000 gràcies.

0: aquest és l'himne que es canta, es crida i es celebra de Rosalía, la Perla. Forma part del Lux, que ja saps, continua de gira mundial, ahir traient Karol G a l'escenari, després d'anys dels seus fans enfrontant-les, que si es portaven fatal, ja hem vist que no. Qui sap si en algun moment tindrem una cançó d'elles dues? Si sabrem aviat, o no, ho veurem. I ara Samuel Jack, amb aquest himne d'estiu, que coneixes perfectament, es diu Feels Like Summer.
1: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Coses de la vida. Fa uns minuts sonava el tema Houdini de Dua Lipa, produït per aquests que sonen ara, Tame Impala. La seva col·laboració amb Jenny és un dels hits mundials en aquests moments. Després del Dràcula, tornem a casa, que ens espera la història de la nostra estimada Olivia, amb els

0: Rexem 5 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
3: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Matina Codina Best Moment.
6: És que avui els nostres amics d'Hisenda ens passaran el compte, la dolorosa, el platito de la iglesia.
7: Que cunyat.
6: Avui és el darrer dia que se pot presentar la declaració i és el dia que te la cobran. Però, Gonzalo, sí, puc demanar pagar la fraccionada en dues parts? Pregunta.
8: Home, i a fe de Déu, i tant que sí.
6: També te la respondré en dues parts. I, important, no us hagueu ja gastat diners. Perquè si te cobren la declaració i no tens liquidat la compta, te cobraran interessos. Correcte.
8: Interessos és sense H.
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Kid Cudi va ser qui va col·laborar en aquesta cançó de David Guetta, que es va convertir en un d'aquells himnes ja immortals a pistes de ball. Passen les dècades, passen els anys, i aquí continuem nosaltres aguantant el Memories. Seguim avançant, i ara és torn per tornar a casa. Els Amics de les Arts han fet una de les cançons més felices i més alegres d'aquest estiu 2026. Es diu Segurament t'estimo.

bona pregunta aquesta, eh? Tu planteja-li a algú, how deep is your love? Doncs mira, no sé, anem fluint, no? Ho anem veient a mesura que passin els dies. Calvin Harris, amb un altre dels seus impactes més importants, camí de la una del migdia d'aquest dimecres. Ara et presentem en Soc un bohemio, que arriba amb nou projecte musical, més vitaminat potser que l'anterior, o això que es titula Un dia qualsevol d'agost.

0: La teva música. RAC 105.
1: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure.
5: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
6: És passar corrent davant la Sagrada Família.
5: És sentir la brisa del Mediterrani.
6: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
5: És monumental.
6: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
5: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
6: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: si has anat al cinema a veure Toy Story 5, t'has trobat aquesta cançó al final de tots els crèdits. Cançó de Taylor Swift, original per aquesta pel·li. Per tant, jo diria que Taylor ja té l'Oscar a la mà. Després de que l'any passat se l'emportés Golden, aquest serà l'any de I Know It, I Knew You.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: I així et saludem de nou. És la 1:03 d'aquest 1 de juliol. Què tal? Salutacions. Soc l'Albert Buscarons un dia més a RAC 105, passant-ho bé plegats. Arriba la cançó que ens fa la vida més alegre, com aquesta de Miley. Tot i el seu títol apocalíptic. Es diu The End of the World.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
4: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Verisure. RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

Aquesta és Rosalía, que continua de gira mundial. En aquests moments la trobem a Los Angeles. I si algú tenia algun dubte de... En aquesta cançó fa playback, es nota molt. Ella va fer una cosa molt intel·ligent ahir, que és seguir cantant allunyant-se el micro, i vam veure com una de les notes més altes de tot el recital la clavava. No pot ser d'una altra manera. I mira, justament fa cosa de 30 hores qui va treure a acompanyar-la a l'escenari, al seu famós confessionari, és la nostra següent convidada, Karol G, en aquest cas acompanyada de Tiesto.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Alberta Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Matina Codina Best Moment.
4: És que avui els nostres amics d'Hisenda ens passaran el compte, la dolorosa, el platito de la iglesia.
5: Que cunyat.
4: Avui és el darrer dia que se pot presentar la declaració i és el dia que te la cobran. Però, Gonzalo, sí. Puc demanar pagar la fraccionada en dues parts? Pregunta.
6: Home, i tant, a fe de Déu, i tant que sí.
4: També te la respondré en dues parts. I, important, no us hagueu ja gastat els diners. Perquè si te cobren la declaració i no tens liquidat la compta, te cobraran interessos. Correcte.
6: Interessos és sense A.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
7: La vida està cada cop més cara.
8: Els preus no paren de pujar.
9: Un mango, 9 euros.
10: Robatori.
8: Inflació.
7: Necessites estalviar.
11: I a RAC 105 et volem regalar una idea.
12: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
13: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
14: No pots canviar d'emissora.
15: No pots escoltar una altra cosa.
12: RAC 105.
16: La teva música.
17: 105 RAC.
18: Let's go!
12: La teva música.

0: Realment, Britney continua fent patir, no? Ens acabem d'acostumar a aquests vídeos que penja a xarxes, que s'hi ballant, amb ganivets, coses molt estranyes. I ella, a més, ha manifestat al seu cercle més íntim que no té cap intenció de tornar a la música. Per tant, què ens queda? Recuperar grans èxits números 1 com aquest Tòxic.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Doncs seguim amb artistes que tenen problemes, que s'han de sobreposar dificultats, en aquest cas mentals, com és el cas de Lola Young, Messi.

altra d'aquelles tàctiques intel·ligents, agafar un gran èxit als 80, fer-lo seu, i apa, a viure! Like a Prayer és una de les que més està sonant en aquestes primeres setmanes de l'estiu del 26. De la mateixa manera que ho farà la que arriba de seguida. És una de les novetats de la setmana aquí, el retorn de la banda de Mataró, aquest parell que es diuen Dani Sigs i Iskid, que s'aturi el temps. Més estiuenca no es pot. No marxis, que de seguida arriba la Nayara Fernández. Acabis de passar bon dimecres.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
5: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
4: Desbloqueja el Titan que portes dins.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure.

0: La teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Bring Your Love, de Madonna, que és una de les primeres cançons que forma part del disc que treu aquest divendres, que es diu Confession 2. Què tal? 2:03 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem acompanyant-vos durant 3 horetes de molt bona música i grans temacles. Ara una de Benson Boone, ben tranquil·leta, Beautiful Things.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Marant, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: RAC 105, marxa de vacances... I ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran...
5: 229.000 gràcies.
6: My name is Alex Warren.
4: RAC 105, la teva música.
7: Alex Warren.
4: Aquest és el sol.
8: RAC.

Alex Warren, qui ahir a les xarxes socials va presentar quines serien les cançons que formen part del nou àlbum Wildchild, que surt el 28 d'agost. Encara ens hem d'esperar una miqueta, la veritat. 2:15 del migdia. I pugem una miqueta la temperatura.

Una cançó perfecta, trobo, per començar el Tour de França, que justament comença demà aquí a Barcelona a les 6:30. I mira, tindrem actuacions com la de l'artista d'abans, que és Doctor Prats. 2:25 de la tarda. No sé si us ve una miqueta com d'anar a la platja. Ens podríem anar, per exemple, a Formentera?

0: Rec 105 Barcelona. Coldplay, la millor banda de tribut a Coldplay, arriba al Poliorama el 4 de juliol.
1: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
0: Coldplay, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
2: El cotxe. Estimaràs les retencions.
3: Mira que bé! De nou obres!
4: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
5: La, la, la, la, la, la, la, la...
6: Mira per on vas, idiot!
2: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
7: No hay nada mejor que cocinar con música.
4: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
8: La teva música!
2: A la feina, et semblarà estar de vacances.
9: Perdoni, podria cobrar-me?
4: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
10: Ahora cada abrarena una na.
2: Allà on siguis.
4: Passis el que facis.
11: Millora els teus dies amb RAC 105.
2: 105 RAC.
12: Let's go!
4: La teva música.

0: teva música.
1: Nil Moliner, que va ser galardonat en dos premis a millor artista i a millor cançó a la gala d'aquest any de RAC 105. Qui també estava per allà és un grup de Baix que va cantar amb Naina i també té moltes cançons com aquesta d'aquí. Això és Solucions i no Problemes. Mama.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

D'aquí poquet sortirà el Lego de la Sagrada Família, però també un Lego exclusiu de la trajectòria musical d'Olivia Rodrigo. Sí, sí. I mira, permeteu-me que us digui que jo sóc terrassenca. Aleshores, per mi, una de les persones més populars i també un dels meus cantants preferits és en Miqui Núñez, que ens porta un hit com aquest.

0: 15 minuts és el que va trigar el Miles Smith a escriure aquesta cançó. Sí, sí, només 15 minuts i mireu quin èxit. Qui també va escriure moltes cançons durant una estada és el nostre Max Navarro. Cançons com la que ve ara. Una cançó que és molt bonica i es diu Estrelles.
1: Ara per fi estem sols.

0: La teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Arrenquem nova hora amb aquesta de Rei 3 i 4 de la tarda. Què tal? Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem sempre de 2 a 5 acompanyant-te amb la millor música. Com heu dormit avui? Perquè jo, en veritat, bastant fresquet. Recuperem un èxit del 2016. Això és Sia amb Cheap Thrills.

0: La teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
3: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
2: Desbloqueja el Titan que portes dins.
4: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
5: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.
0: La teva música.

I deixem enrere a Hagel per una de les cançons més maques del grup Oques Grasses, que està dedicada a vosaltres, a les més de 220.000 persones que ens escolteu cada dia.

0: ainda tu.
1: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
2: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
1: RAC 105, l'estiu sona

clàssic del 2000, però revitalitzat aquest any per David Guetta, i mira quin èxit està aconseguint. Res, falten 6 minuts per 3:45. Ara una cançó que estava principalment pensada perquè la cantés Rihanna, però finalment la va cantar aquest britànic Ed Sheeran. Això és Shape of You.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Això només passa.
2: Ja tardes.
3: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
4: Home!
3: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
4: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. No és a finals dels 90, ja, cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
1: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
1: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.
1: RAC 105.
7: Hey, I'm Shakira.
8: This is Brandon Boy.
1: A la tovallola, al cotxe. L'estiu a RAC 105.

0: RAC 105.
1: Cançons com aquesta sonaran a l'estadi Lluís Companys l'1 de setembre. Sí, sí, perquè The Weeknd ve a Barcelona. Aquí estem esperant a que vingui una de les artistes que ha conquistat la música internacional. Parlem d'Olivia Dean, que té temes com aquest, Man I Need.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.
2: Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar.

0: 5.
1: La veritat és que a mi si em pregunten vos i l'Eire Martínez si tinc pla B a la vida, és que no, és que m'encantaria dedicar-me sempre aquí a comunicar-vos i a posar-vos moltes cançons. Aquesta cançó que està sonant va començar el 2012, però el remix va ser 10 anys després. Això és Another Love.

celebració històrica de Chainsmokers i el Coldplay del 2017. I mira, per finalitzar l'hora també tenim una altra col·laboració, en aquest cas, de Lady Gaga i Bruno Mars. És una cançó molt maca i molt romàntica. Això és Die With A Smile.

0: vindran.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
3: Amb aquesta cançó dels Catarres comencem nova hora. Què tal? 4 i 3 minuts, salutacions de Nayara Fernández. Benvinguts un altre cop més a La teva música. Tinc una pregunteta per vosaltres. Què sou, de síndria o de meló? Està clar que el proper artista és d'una cosa.
4: Sí, és

0: cada tipo música.
1: RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: RAC 105, marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.
4: La teva música.

Eternal Sunshine està, és de gira que té Ariana Grande. Mira, una curiositat sobre la pròxima artista és que s'ha comprat 6 vestits de nòvia perquè no sàpiguen quin és el real. Parlem de Taylor Swift, que té cançons com aquesta, Opalite.

0: RAC 105.
1: Dotze anys ja des de que Sia va treure aquesta cançó. Sí, sí, 12 anys. Falten 3 minuts per 4:45 de la tarda. Com l'esteu passant? De seguida tindrem els Figaflaues, però abans... Joshua Wise, que ens porta Like a Prayer.

0: Rexem 5 Barcelona. El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
1: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
4: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rexen 5.
5: Instagram.
0: TikTok.
5: Facebook.
0: X.
5: YouTube.
0: I la nostra web...
5: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu, què esperes?
5: Som a tot arreu.
0: 100.000 i pujant.

Dràcula, un senzill de Tame Impala que va sortir el 26 de setembre del 2025 com part del seu àlbum Deadbeat. Les 4 i 36 salutacions de Nayara Fernández. Ara ve un tema que segurament tothom ha ballat a la discoteca. Va sortir el 2012, eh? Parlem de I Love It.

0: FMC.
1: Era 2015 quan Disturbed ens sorprenia amb The Sound of Silence i passem al 2018 quan Panic at the Disco ens va portar aquest hit d'aquí.

Amb aquest èxit Eurovisió del 2023, jo m'acomiado ja. Abans de deixar-vos amb l'Enric Font, us deixo amb una cançó de DNC, que és Cake Bike the Ocean. Salutacions de Nayara Fernández. Ens veiem demà a la mateixa hora i al mateix lloc, com sempre.

0: Tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Enric,
3: què te passa?
2: Són les 5.
3: Pues vinga, anem!

0: posa-la al disc, home! Oh. Una de les cançons que de ben segur sonarà moltíssim aquest estiu i, evidentment, aquí a RAC 105, també. Hàgim volgut començar nova hora i nova edició del Ja Tardes.
1: Ole!
0: Sí, ole! Després de la nostra companya, companya Nayara Fernández. Fernández. M'agrada dir-li així. Sí. Doncs va, re, uns 4 horetes de bon rotllo, bona música. Aquí el Ja Tardes, que, bueno, bueno. Tenim un programot. Programot. Recorda que de seguida obrirem tema del dia. Avui tenim concurs, eh? Sí, sí. A més, riurem molt, eh? Jo ho deixo aquí. Ho deixo anar i vosaltres ja fareu. També cançó efemèride, repassant coses que van passar un 1 de juliol. Sí. Que molts heu començat vacances, eh, avui. Eh que sí? Bé, alguns, no tots. Què més tenim? Home, rous musical, batalla de cançons, que també és interessant. Home, sí, sí. I a més, la versió del dia i, evidentment, tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara! Va, doncs, ha explicat tot el temari que tenim avui. Anem-hi de cara, perquè ja està preparat Eduard Maya, que aquesta mateixa setmana va fer els 40. Sí. Ho celebrem amb temes com aquest, Stereo.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: Ets molt molon, Enric Font.
1: Bona tarda, DJ Enric. Sí, sí, DJ. Yeah, com a Leto. Ja tardes.
2: La veritat és que m'encanta la vostra cadena i en concret el teu programa m'agrada molt i m'agrada molt les tardes.

0: Ai, que em fa il·lusió, tu, escolta. Sí. L'aposta per aquest estiu de qui parla, un servidor, l'Enric Font. Sí. Hem agafat i hem versionat doncs, el tema mític dels Cors, fem aquest Breathless. I, de fet, aviat, mira, trauré una nova versió d'aquesta mateixa cançó. Però així com més canyera, més pistera, per fer una mica de més de gresca.
1: Festa, sí. Festa, festa.
0: I de festa, festa, evidentment. Sí, sí, sí. Ai, mira, m'agrada. Barre, uns 15 minutets pràcticament que passen de les 5. Aquí ja tardes, eh? Hola.
2: Oli, buenas tardes.
0: Ja tardis, que fa caloretis, eh? Sí. Ai, mare meva. Va, que anem a encetar el tema del dia. Jo crec que és un tema avui xulo, avui xulo. Avui prepareu-vos perquè toca riure d'allò més. Sí. Perquè no sé si sabeu, bé, jo crec que no s'ha dit prou avui, eh? Que és el dia mundial de l'acudit. Sí. I què vol dir això? Que avui nosaltres, doncs, volem demostrar que no cal ser humorista per arrencar un somriure. Sí. No busquem monòlegs de 10 minuts. No, no, no. Ni acudits eterns. Avui al tanto perquè tindrem acudits curts, d'aquells que s'expliquen en 10 segons i et fan riure durant tota la tarda, eh? Sí. Així que avui preguntarem a través del WhatsApp quin és el millor acudit curt que et saps? Explica'm un acudit, va, vinga! Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i explica'm un acudit.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Exacte. Clar, és que jo podria dir... Comencem. Què li diu un semàfor a un altre? No em miris, que m'estic canviant! Acudits horribles, ja veuràs. Sí, sí. Va, tenim els experts, per exemple, l'Eugenio, que és un mestre.
4: Dice que era un tío tan gafe, sí. Que se sentó en un pajar i se clavó l'aguja.
0: Ostres! Ai, a mi m'agrada. O per exemple, mira, Tian Riba.
5: Diu, bueno. Au, papachi, au, pa joquin. Tengo a mi hija en cama con gonorrea. Diu, bueno, pues has tenido suerte, que al menos es vasco.
0: Oh! El Barragán, bueno, aquests hem d'anar amb pinces, amb aquest.
6: Mira, camarero, ¿qué? Que aquí en el flan hay un pelo.
0: ¿Qué?
6: A ver. Ah, sí, pero es de huevo.
0: No, no, no, no. En fi, va. Avui, acudits curts, 608-71-7141, hem de celebrar que és el Dia Mundial de l'Acudit, i això... Nosaltres, que som així una miqueta, de la gresca... Saps quin és el peix més divertit? Sí? El peix pallasso. Pallassos com nosaltres, una mica, una mica. I atenció, perquè avui, entre tots els que participeu i expliqueu el vostre acudit curt, podeu viure en directe el Tour de França! Sí! Recorda, del 4 al 26 de juliol, viu en directe el Tour de França, el Grand Départ es fa des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes que els portarà per les carreteres catalanes, els Pirineus, fins als Camps Elisis de París, I atenció, perquè avui pots guanyar entrada doble per anar aquest mateix dissabte 4 de juliol, al Village del Tour de França Grand Départ 2026 a Barcelona. I podràs viure de ben a prop la primera etapa, un lloc exclusiu, si t'agrada doncs, el ciclisme, jo crec que no t'ho pots perdre. Si segueixes la cursa a peu de carretera, recorda respectar les normes de seguretat. No travessis la calçada quan passin els ciclistes, vigila els infants i els animals de companyia. I a més pots gaudir del tour amb responsabilitat, La seguretat és cosa de tothom. Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026. I si vols gaudir, doncs, en una zona exclusiva del Village del Tour de França a la sortida a Barcelona, doncs nosaltres t'hi convidem. Ja saps, 608-71-7141. Avui som més originals que mai. I demanem aquests acudits curts, sí, sí. fa riure avui, avui. Sí, veus? Avui riurem. Va, dit això, també em pots demanar, evidentment, el teu tema preferit. Com han fet per aquí, que m'han demanat algunes tiets, doncs, dit i fet, anem a fer uns bailoteos. M'he despertat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
3: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Depart 2026.
4: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Verisure.
0: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies. RAC 105. Ja Tardes.
7: Amb l'Enric Font.

0: de Calvin Harris, una cançó que fa estiu.
1: Que fa estiu.
0: I que a més ens anima tot, sí o no, home? Hey! Blessings. Barre, uns 4 minuts i arribarem a 2:15. Això és el Ja Tardes avui.
2: Ai, mare.
0: El nostre senyor ens agafi confessats.
2: Sí.
0: I no parlem de confessions, eh?
2: No.
0: Parlem d'acudits, que encara és pitjor. Avui estem demanant acudits curts i que es puguin explicar, això, eh? Sí, perquè... I recorda que en joc aquestes entrades per gaudir al Village del Tour de França Grand Depart 2026 a Barcelona, a la sortida. Una zona exclusiva, doncs, per veure aquesta primera etapa ben xula del Tour de França. Va, anem a repassar acudits, perquè és que n'hi ha molts. I falta el teu.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Atenció, mira. Hola.
4: Hola, bona tarda. Soc la Laura de Terrassa. Doncs explicaré un de molt dolent. Diu, arriba el marit a casa i troba la dona al llit, despullada, no? I diu, Maria! Diu, què hi fas aquí despullada? Diu, escolta, diu, mira, vaig obrir l'armari. Diu, amb tots els vestits que tens. Diu, mira, 1, 2, 3, bon dia, 4, 5, 6, 7. Però és molt tonto, però a nosaltres ens fa molta gràcia. Que ens podries posar l'última de Joan Dausà i Mamaduixa, que ens encanta.
0: Sí. Ara, em sap greu dir-te que és que hem començat el programa amb aquesta, eh? Sí, sí.

0: Sister Wit, 72241. Avui celebrant el Dia Mundial de l'Acudit. Si és que n'hi ha... Mira, hola.
1: Hola, bona tarda. Hey. Mira, aquí va el meu. Això és un tio que li diu al seu col·lega. Sí. Ei, Pepe, tengo dos muelas picadas. I ara l'altre diu, coño, pues ves al dentista. I dice, no, deja, que ja se arreglaran entre ellas. Bueno, és divertit. Vinga, adéu, bona tarda.
0: Avui patirem i prendrem mal. Tanto perquè aquí, curs de veritat, que són els que busquem. Mira, hola.
2: ¿Qué le dice una pared a otra?
0: ¿Qué?
2: Nos vemos en la esquina.
0: Espera, més, hola.
2: ¿Cómo se queda un mago después de comer?
0: ¿Cómo?
2: Más gordito.
0: Aquests tontos són els que m'agraden a mi. Va, més. És que en tenim molts, eh? Hola.
3: Hola, Enric Font. Aquí va l'acudit.
0: Vinga, som-hi.
3: Carinyo, de l'1 al 10, quan m'estimes? I diu, bueno, de l'1 al 10, moltíssim, un muntó.
0: Sí.
3: Diu, però de l'11 al 30 me'n vaig a Eivissa. Gràcies, que vagi bé.
0: Aquest, bueno. Va, falta el teu, ja saps, avui especial... Tarda d'humor al ja tarda, sí, que avui... Acudits curts. Que tenim mega regalats amb aquesta entrada doble per al Village del Tour de França Grande Part 2026 a Barcelona. Bé, nosaltres anem avançant, que arriben per aquí People, Cristina Aguilera, amb una mica de bon rotllo amb aquesta cançó que, mira, ens fa ballar d'allò més.
4: Olé!
0: Sí, olé! Till this moment, que fan l'essència dels Aha. Take on me.
5: Ja tardes.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ja tardes. Ai, calla.

0: tardes, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: proposta da Katy Perry, ma questa è the One That Got Away. Anche in inglese, Candemore. The Cambrils, com diu l'amic. Vinga, re, en 20 minuts arribarem a les 6. Això és el Ja Tardes.
1: M'encanta.
0: Ai, a mi també, eh? Ai, gràcies. Avui, a part del Dia Mundial dels Acudits, i repassar aquí tot de coses que tela.
2: Ai, Déu meu.
0: Sí, acudits que fan riure, però altres no tant, eh? A part d'això, com sempre, tenim una batalla de cançons. Que... Va, anem a encetar-la.
3: El roast musical del Ja Tardes.
4: Round one, fight!
0: Va, per fer aquest roast musical, avui obrim el confessionari. Sí. Clar, és que avui una de les imatges més comentades... Bé, imatges... Doncs ha estat que Karol G ha pujat a l'escenari amb Rosalía.

tu, com sempre, a través del WhatsApp, triaràs quina és la millor d'elles. Què et sembla? Doncs va, prepara el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Anem a repassar les cançons que tenim avui. Anem amb l'opció número 1.

una trucada pender, un passat que torna i una confessió carregada d'emocions. La que ens portava d'ell amb aquest hello. La primera que pots votar, ja saps, a través del WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2.

0: toca demanar perdó, millor fer-ho amb una cançó, eh? Sí. I a més, una cançó que ha fet la volta al món. La proposta de Justin Bieber, confessant-se també una miqueta. Amb aquesta. Sorry. I va, anem amb l'última, opció número 3. Si l'ordinador vol, clar. Últimament això no, va a piles, jo crec, i ja s'estan esgotant, eh, una mica. Va, anem amb l'opció número 3, els de, que és de casa. Tothom em mira i ningú... Home! Una d'aquelles cançons que sembla una conversa sincera entre amics, eh? Plena de veritat, records i sentiments. La de Joan Dausà, jugant al Jo Mai Mai. Allà confesses coses que... te'n penedeixes poder després. Jo Mai Mai. I ara toca a tu i t'has de confessar, sí? Has de confessar quina és la teva cançó preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, quina vols que guanyi avui? L'opció número 1 amb Adele, Hello. L'opció número 2 amb Justin Bieber i el seu Sorry. O l'última, opció número 3 amb en Joan Dausà, Jo Mai Mai. Recorda que al final del programa doncs sabrem a la guanyadora, repassant tots els vots amb el veredicte. Així que va, digues la teva, vinga.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Va, que anem amb més. Anem amb cançons així tendres que ens emocionen, com la de Bruno Mars, el Risky Toe.

0: Rec 105 Barcelona. Coldplay, la millor banda de tribut a Coldplay, arriba al Poliorama el 4 de juliol.
1: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
0: Coldplay, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
2: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
2: Ja som 100.000.
3: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
4: Instagram,
3: TikTok,
4: Facebook,
3: X,
4: YouTube.
3: I la nostra web.
4: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
3: I tu, què esperes?
4: Som a tot arreu.
3: 100.000.
5: I pujant.
4: La teva música.
3: Rec 105.
6: Este verano la gran pregunta es...
7: ¿Híbrido o eléctrico?
6: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
8: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
9: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
8: Desbloqueja el Titan que portes dins.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Ja tardes amb l'Enric Font.
12: Enric Font.
11: El teu after work a RAC 105.
13: Si no vols fer la migdiada,
12: Norm,
13: escolta l'Enric cada tarda.
12: Ah, vale.
13: Perquè escoltant l'Enric Font,
14: eh?
13: No podràs agafar la son.
14: Tengo sueño.

0: És una de les més recents que ens porta Taylor Swift. Una cançó creada per la banda sonora de Toy Story 5. Ah, per cert, la Taylor, que es veu que s'ha agafat com 6 vestits de núvia, tu. Ah! Sí. Tot per despistar la gent, aviam què portarà la seva boda. Ai, ai, ai. Ai. Curiós, eh? Si més no. Tot siguin tenir calés, eh? Va, que avui estem fent una especial tarda d'humor aquí en aquest programa. Clar, estem celebrant el Dia Mundial de l'Acudit, doncs busquem bons acudits curts a través del WhatsApp. I recorda que entre tots els que participeu entreu al sorteig d'aquesta entrada doble per anar aquest mateix dissabte 4 de juliol al Village del Tour de França Grand Depart 2026 a Barcelona i viure de ben a prop a la primera etapa, eh? Un lloc així com exclusiu, ben xulo. I busquem aquests acudits, acudits curts com aquest. Mira, hola.
1: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit. Vinga, que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
0: Què?
1: Meravellús. Felicitats per programa.
0: M'encanta com riu. Jo el tinc en sticker aquest, meravellús, i surt un lluç allà. Aviam més, hola.
2: El hombre que va por la calle y se encuentra al vecino. Hombre, Diógenes, ¿dónde vas?
0: Ay, mare.
2: Y dice, pues nada, Antonio, a subir la basura.
0: Oh, oh, oh. Que dolent. No sé per què els acudits els acostumem a fer en castellà, no? No, és un costum així com... Mira, més, hola.
3: Un clàssic. Van dos i es cau el del mig.
0: No, aviam, això ja... No. No podem tolerar aquest nivell, eh? Va, més a...
4: Bona tarda, requete guapo.
0: Hello.
4: Doncs mira, jo no sóc gaire d'acudits, però el meu fill l'altre dia em va explicar un.
0: El meu fill, eh?
4: I diu, ¿cuál es el campeón de natació en Japó?
0: Ui, qui?
4: Akira Tocafondo. Ah!
0: Segur que te l'has inventat. Més.
5: Oh. Mare, no mengis res a la primavera.
0: Oh.
5: Per què, fill? Perquè està tot florit.
0: Ai, aquest és guai. Aviam més, va.
6: Hola, molt bona tarda.
0: Bona tarda, bona tarda.
6: Aquí va l'acudit.
0: Vinga, som-hi.
6: Temàtica ciclista.
0: Ah, mira.
6: Ens adaptem una miqueta a l'ambient del Tour de França d'aquest cap de setmana.
0: Ah, vale, ok.
6: I diu així.
0: Digues.
6: Quin és el cafè que més els agrada als ciclistes?
0: Quin?
6: L'expresso, per anar més ràpid.
0: Oh!
6: Vinga, va, ho sento, és molt dolent, ja ho
0: sí,
6: sé.
0: Sí, molt.
6: Una versada forta.
0: Anem amb l'últim perquè el nivell va baixant en picat, eh? Vine més,
7: bon dia, Enric Font.
0: Hola.
7: Soc la Noelén de Terrassa. I
0: què
7: avui
0: passa?
7: Estem amb els acudits.
0: Sí.
7: Doncs el meu acudit és un que li diu a un altre.
0: Aviam.
7: Pablo, que he visto 100 palomas. I li diu, mensajeras? I li diu l'altre, no, no. No te ensajero, he visto 100 palomas. Hola, Gaudí.
0: És que aquests tontos són els que m'agraden. 608 107 48.
7: Ai, ai,
0: sí,
7: ai,
0: sí,
7: ai, ai.
0: Mensajeres. Va, anem amb més, que arriba per aquí. Anem a recuperar el so de Shakira, una d'aquestes que ja ens portava fa més de 20 anys, eh? Sí, sí. Keeps on live, va, fot-li.

0: El públic a la Nick Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant. 5 a 9 a RAC 105.
4: El fet és molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Ja tardes.
1: L'afterwork de l'Enric Font.
0: Per què no pogués canviar d'emissora?
2: Ai, que calor, ai, que calor.
3: No puedo. Agua, agua.

0: Ai, com mola la proposta dels Doctor Prats, amb aquesta energia, a més, és l'himne per a aquestes etapes catalanes del Tour de França. I recorda que avui, precisament, al programa tenim una miqueta d'aquest Tour de França, perquè et convidem a viure en directe a, bé, concretament al Village del Tour de França Grand Depart 2026 de Barcelona. De ben a prop, la primera etapa. Lloc exclusiu, simplement m'has d'enviar un àudio amb un acudit. Avui celebrant el Dia Mundial dels Acudits.
1: Doncs vinga. 608-71-714.
0: Exacte. Va, re, pràcticament uns 6 minuts que passen de les 6 de la tarda. És el moment perfecte per repassar la cançó efemèride, coses que van passar un dia com avui, o que passen, un dia com avui, 1 de juliol. I és que avui, a part de que molts comenceu vacances, o no, també se celebra el Dia Internacional del Reggae. Oh! Un dia per celebrar un estil musical que va néixer a Jamaica i que ha conquerit el món amb els seus ritmes així inconfusibles. I aquest missatge de pau, no? De llibertat, d'esperança. Amb una imatge, bé, amb una icona, no? Al capdavant d'aquest estil, que seria Bob Marley. El Rick ens ha deixat artistes, cançons, que ens han marcat generacions i convertir-se en molt més que un gènere musical. Vull dir, és una manera d'entendre la vida. Doncs avui toca el pujar el volum i deixar-se portar amb aquest ritme. Oh, una bona cançó, Rick.

Va, el que també hem comentat ja, això ja ho sabem, que és el Dia Internacional de l'Acudit. Sí! Un dia dedicat a una de les millors medicines que existeixen, eh? El riure. Perquè un bon acudit ha explicat en el moment just i que sigui una mica de qualitat, eh? És capaç d'alegrar el dia de qualsevol. N'hi ha de bons, de dolents, de no tan dolents, de més dolents i dolents que acaben fent gràcia, sí. Sempre hi ha aquell amic que explica el final abans d'hora o que ha d'explicar l'acudit perquè si no s'entén. Doncs avui toca compartir somriures, arrencar alguna rialla, perquè un dia amb humor sempre és un dia millor, clar que sí! Filosofia també d'aquest programa. Va, i per últim, no sé si sabeu que avui és el Dia Internacional de la Fruita. Home! No dels fruitis, no, de la fruita. Un dia per celebrar un dels aliments més saludables, refrescants i colorits que tenim a l'abast. Tant si ets de síndria, de préssecs, de maduixes, de plàtans, de cireres... Ara, jo sempre m'he preguntat, ara que estem escoltant a la sintonia dels fruitis, per què el gazpacho era una pinya? És una cosa que no entès mai, però bé. Va, dit això, doncs avui toca omplir el plat de colors perquè cuidar-se també pot ser molt saborós. Sí, sí. Va, anem-hi de cara perquè tenim molts aniversaris de grans artistes musicals que avui fan anys. Mira, per exemple, avui en fa 81... Debbie Harry, la cantant dels Blondie. Home! La reina del cool, abans que la paraula cool estigués de moda o signifiqués algo, no? Almenys aquí. Ben bé que va demostrar que es podia barrejar punk, pop, new wave... Tot això en una coctelera, això sí, amb molta actitud, sense perdre ni un gram d'elegància. Déu-n'hi duret, amb els Blondie... Van fer moltes cançons d'èxit. Doncs 81 anys de carisma, rebel·lia i pop rock d'aquest amb glamour en estat pur. Que ja t'avanço que aquesta, Maria, és la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, qui també està d'aniversari és Victor Willy dels Village People. Oita! Home! Fa 75, l'home que va posar veu a una de les bandes més festives i inconfusibles de la història, el Village People. Demostrava que la música disco no només era brillantor, coreografia, també es necessitava veu potent, YMCA. Ah, podríem fer aquí una... Si comencem a repassar les cançons de Village People. Doncs 75 anys de disco, de bon humor, d'energia a la pista, de ball, sense data de caducitat. Home! Macho Man. Ai, tela. Va, i per últim, qui avui en fa 23 anyets, és la cantant canadenca Tate McRae. Com he dit això? Que no tinc veu. Tate McRae. Sí, McRae. Bé, l'artista que sembla haver decidit que cantar molt bé no era suficient. Així que també, mira, balla, eh? Com si fos una final olímpica en tots els seus concerts. Combina pop modern, emocions a flor de pell i coreografies d'aquelles espectaculars amb una naturalitat, doncs, sorprenent. 23 anys de talent, de passos de ball impossibles i himnes que no surten del cap. I per això, avui la cançó efemèride no podia ser cap altra que aquest Greedy. Va, puja volum! Pum!

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai,

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja t'arres.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.

amb aquest Jamaican bam bam bam bam bam. Va, recorda, viu en directe el Tour de França.

0: Barcelona, on els corredors iniciaran doncs una aventura de 21 etapes que portarà per les carreteres catalanes, els Pirineus, fins a l'arribada al final dels Camps Elisis de París. I atenció, perquè avui tenim en joc una entrada doble per anar aquest dissabte mateix, 4 de juliol, al Village del Tour de França Grand Départ 2026 a Barcelona. Ole, ole. I així podràs viure de ben a prop la primera etapa, eh? En un lloc així exclusiu, ben xulo. I una cançó. Recorda, si segueixes la cursa a peu de carretera, recorda respectar les normes de seguretat, no travessis la calçada quan passin els ciclistes, vigila els infants i els animals de companyia i gaudeix del tour amb responsabilitat. La seguretat és cosa de tothom. Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026. Toma! I avui et pots endur aquesta entrada doble per anar aquest mateix dissabte 4 de juliol en aquest lloc tan exclusiu per viure ben a prop la primera etapa, simplement si m'envies avui un acudit. Que estem celebrant el Dia dels Acudits, el Dia Internacional. Doncs avui, Festival de l'Humor en aquest programa.
1: Ai, madre! Sí.
0: Amb acudits curts, eh? Sobretot curts, i que es puguin explicar. Vinga. 608-7171-41. Va, anem a repassar, anem a fer una tongada d'aquestes ben divertides. Hola.
2: Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
0: Hello.
2: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
0: Ai.
2: Diu, perquè la cuchara s'opera.
0: Oh! Ai, m'encanta. Mira més.
3: Per aquella que es parro, quiere 500 quilos de harina.
0: Oh, per què?
3: Para pat pat para pat pat para pat pat para pat.
0: Ai, mare.
3: Bueno, adéu. Patonets.
0: Adéu. Sí, para pan, para pan, pan, para pan. Ai, tela, tela. Aquest és el nivell, eh? Mira més, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric. Doncs mira, va, aquí va un acudit curt.
0: Vinga.
4: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
0: Sorprèn-me.
4: Si caus, pof. Vinga, una abraçada des de Sant Padó i el meu fill Marcel i la meva filla Àuria volen demanar la cançó de Hendrix, Les Guerreres K-Pop.
0: Ah, molt
4: val?
0: Bé, molt bé.
4: Vinga, una abraçada, felicitats pel programa.
0: Avui hi ha nivell, eh? Sí. Anem a més. Hola.
5: Bona tarda, Enric, and company.
0: Hello.
5: M'encanta aquest dia, m'encanten els acudits. Ahí va el meu.
0: Venga,
5: doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tienen mucha...
0: Oh, no! Aquest és una mica, pasticoset.
6: Que peste, que peste. Sí,
0: sí, sí. Oh. Va, un parell més, hola. Si funciona, clar. És que...
7: Hola, molt bona tarda.
0: Hola, Eugenio.
7: RAC 105. Això que diu el fill a la mare,
0: Què
7: diu, mamá, mamá, que el pare se quiere tirar por la ventana. I la madre li dice, dile a tu pare que le he puesto cuernos, no alas.
0: Oh!
7: Bona tarda.
0: Digne de l'Eugenio, totalment. Va, ara sí, l'últim, 608-7171-41. Va, aviam.
8: Enric.
0: Què, què?
8: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
0: Quin?
8: Ebro.
0: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus? Sí. Aquest, xapó, xapó. Va, 608... 608-7171-41. De seguida més missatges i també més acudits curts. Nosaltres continuem amb temes ben xulos com aquest de Caigo, una de les primeres que ens portava aquí al nostre país, Firestone.

0: La teva música.
1: RAC 105. Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
2: Carglass canvia. Carglass repara.
3: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
4: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies. RAC 105. Ja tardes.
9: Amb l'Enric Font.
10: A l'hora de brenyar.
11: Tinc gana!
10: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
12: Toma, ja.
13: Com profit.

0: Ai, com ens agrada, eh? Aquesta, sí. Que gran que és. En Marcos, amb camp, pastuqui-tuqui. Bon minutet que passen de dos quarts. Què, com ho portem? Avui... tarda d'humor aquí en aquest programa. Sí. Ja hem acudits que, bueno...
1: Què s'assemblen un gos i un ginecòleg sec?
0: Ai, no.
1: Que els dos tenen el nas mullat.
0: No. Fora. Això, sí, fora. No, home, no. Bueno, una soneta repassada més. Avui dia mundial de l'acudit. Anem per aquí. Però sisplau, acudits que es puguin explicar bé a la ràdio. Va, el que també tenim és una batalla de cançons, eh? Sí.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one.
0: Oh. Avui en aquest rost musical ens toca sincerar-nos, eh? Sí. Perquè avui tothom parla d'aquesta confessió de Karol G al concert de Rosalía, un moment inesperat que ella va pujar allà a l'escenari, va obrir el cor davant de milers de persones. I és que les millors cançons també neixen així, eh? D'una veritat, d'un penediment o d'alguna cosa que feia massa temps que no s'havia dit. Per això, mira, avui enfrontem tres autèntiques confessions musicals. I tu, com sempre, decideixes quina és la millor. Eh? Tu has de confessar-te i dir quina és la que més t'agrada. Així que, va, prepara el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, que anem amb l'opció número 1. La confessió d'algú que truca després de molt de temps per intentar reconnectar amb el passat. La gran proposta d'Adele amb aquest Hello, it's me anymore. És la teva preferida. Explica'm el WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Una petició de perdó convertida en un dels grans èxits del pop dels últims anys. El que ens porta Justin Bieber amb això, eh?

0: cançó sincera, plena de records, emocions i d'aquelles coses que només t'atreveixes a dir quan jugues al Jo Mai Mai. En Joan Dausà, amb aquesta història ja icònica.
1: També una bona confessió, eh?
0: I
1: aquest art
0: emmetzinat. I ara toca a tu confessar-te, vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Amb quina et quedes de les tres? Aviam, hola.
3: Oh, ostres, cada tarda poses més difícil, això d'escollir cançons.
0: Ai, sí.
3: A veure, les tres són superxules.
0: Ah, que sí?
3: La primera és guapíssima, la tercera de Joan Dausà, m'encanta. Però t'he de dir que per demanar de... Perdó. I disculpes... Millor fer-ho així, amb una miqueta d'alegria, que sigui més positiu, així, amb una cançó com aquesta.
0: Molt bé, vale? Molt bé.
3: Vinga, jo voto per la segona.
0: Molt bé, Justin Bieber, sorry.
3: Sorry. Vinga, un pató ben fort.
0: Apa, adéu! Tot i que avui va de confessions, eh? Confessions. Aquí confessa que ho va fer malament i tal. Demana perdó. Va, tu també, digues la teva, 608-71-71, vota la teva preferida. Recorda, al final del programa, doncs, sabrem la guanyadora amb el veredicte, repassant tots els missatges, tots els vots. I falta el teu, així que...
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, nosaltres avancem, que arriben All City, Carly, Reg Epsen, amb una de bon rotllo.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: veure que xerrem.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
3: Hola, bona.
4: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
5: Vaig cap a treballar, sí? Amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: És la bona proposta d'Olivia Rodrigo, una altra de les artistes que surten de la factoria Disney i que ens porta temes com aquest, eh? Drop Dead. Com mola, tu, sí, a mi.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. En menys de 20 minuts arribarem a les 7 de la tarda ràpidament cap al WhatsApp, que avui fem Festival de l'Amor. Celebrant aquest Dia Internacional de l'Acudit. Avui busquem, doncs això, eh? Acudits curts, curts. No, no que siguin per curts, eh? Vull dir, no. Que siguin curtets, ràpids. Un pim-pam, pim-pam. Hi ha alguns que m'expliquen aquí que estan rossant el tema de... dels 6 minuts, aquells, eh? Mítics, 6 minuts d'àudio. Que... World Record. Va, 608-7-7-4-1. Recorda que en joc tenim aquestes entrades. Bé, de fet, entrada doble per gaudir aquest mateix dissabte al Village del Tour de França Grand Depart 2026 de Barcelona per viure, doncs, la primera etapa de la, del Tour de França de ben a prop. Hi ha un lloc així xulo, exclusiu. Va, anem-hi de cara perquè tenim molts acudits.
2: Bona tarda. Hola. Mira, això és un nàufrag que arriba apuradíssim a una platja, arrossegant-se.
0: Ai, pobre.
2: Arriba fins al socorrista i li diu, por favor, por favor, ja llevo tres dies sin comer. I el socorrista li diu, pues ala, ja te puedes bañar.
0: No!
3: Va fer la digestió.
0: No, no explicaré, no explicaré els acudits. Va més, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per, la, per el programa.
0: Vinga, per la penya.
4: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. I dice, pues dile que lo importante es participar.
0: Oh! Aquest m'ha agradat. Va més.
5: Doncs un tio que va amb un carretó de fems i es troba un amic que li pregunta, ei, on vas amb aquest carretó de fems? Diu, és per les maduixes. Diu, hòstia, diu, les has provat amb nata? Toni de Terrassa. Adéu, adéu.
6: Que peste, que peste, que peste.
0: Que dolent, que dolent. Va, seguim.
7: Hola, Enric.
0: Hola.
7: Mira, aquí va el meu.
0: Vinga, som-hi.
7: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
0: Terrible. Apocalíptic, com diria aquest. Què, anem amb l'últim de la tongada? Vinga.
8: Hola, Enric, bona tarda. L'Andreu de Mataró.
0: Hola.
8: Doncs mira, el meu acudit és la profe que li diu al Papito, Papito, problema de matemàtiques. Si en una butxaca tens 75 euros i a l'altra butxaca tens 50, què tens? I li diu el Papito, uns pantalons que no són meus. Ah! Ali, felicitats per la GM, eh?
0: Ai, gràcies, adéu. Ai, m'encanta. Va, tu també pots participar. Recorda que avui és Festival de l'Humor Total aquí en aquest programa, al Ja Tardes. 608-7-7-4-1. Acudits curts. En una estoneta més. Ara, qui arriba per aquí és Dua Lipa amb el seu Love Again.

0: REC 105 Barcelona. Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
3: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
6: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisure. Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
9: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
10: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Agafa el telèfon.
12: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
13: Cada tarda a REC 105.
14: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
15: Ai, no ho sé.
14: Font Taneda. Bona tarda. Adéu.

0: Això només passa als Jacarles.
1: I avui amb el tema de l'acudit, a veure.
2: Vinga,
1: què tal. Mira,
2: som-hi.
1: És un de l'Eugeni, eh? De l'Eugeni.
2: Oh,
1: que
2: sí.
1: Ens agrada, ens agrada.
2: I tant.
1: Diu que el saben aquell que diu que és un tio que va a una drogueria perfumeria i arriba al mostrador i diu... Hola, buenas tardes. Diu, quisiera un xampú.
2: Un xampú.
1: I es veu que la dependenta le dice... Diu, ¿y que lo quiere para pelo liso, para pelo rizado, para pelo graso, para pelo teñido? Diu, collons. Diu, ¿y no lo tienen para pelo sucio?
2: Oh!
1: M'encanta. A més, sempre van enric, saps? Els meus propis acudits, és estupendo.
3: I com es diu el germà vegetarià de Bruce Lee?
2: Què, què?
3: Brócoli.
2: Jo!
3: Ostres, tu! Serà un no parar aquesta tarda, eh? Sí, serà un no parar.
2: Exacte, això busquem, això busquem.
3: Diu, ai, diu, diu.
2: Què, què, què?
3: Pepe, Pepe, aquí huele a muerto, Pepe. Oi. Pepe,
2: Pepe,
3: Pepe. Pepe?
2: Oi. Pepe! On està el Pepe? Ah, era el que ha mort. Aquest és el nivell, eh?
4: I aquest, dedicat als boomers i les boomers, en què s'assembla... la boira amb les sogres.
2: Ai, no.
4: En què quan escampen es queda un dia meravellós.
2: Oh! Oh! Oh! I ho deixa anar i tan feliç, eh?
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: Una bona proposta dels Catarres. De fet, una de les més recents que ens porten aquí a RAC 105, que ens agrada molt.
1: Me gusta.
0: I també m'agrada, doncs, que participis al WhatsApp avui amb aquests acudits. Que tenen tela, tu.
2: Ai.
0: Bueno, una soneta en repassem més. Ara, per això, com sempre a aquestes hores, anem amb la versió del dia, repassant temes mítics i, doncs, descobrint totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitem que fa 81 anys la gran cantant dels Blondie, Debbie Harry, va recuperar un dels grans èxits de la banda nord-americana, el seu gran retorn de finals dels 90. És d'aquelles cançons que entren suaument, et saluden amb elegància i abans que te n'adonis, ja tens la tornada aquesta que tant s'enganxa. La vas cantant tot el dia, és una cosa...
2: Ai, mare!
0: Des del primer moment, Debbie Harry, doncs, hi posa aquesta barreja perfecta de carisma, misteri i actitud que només ella sap transmetre. Enèrgica, melòdica i absolutament addictiva, amb aquell so pop-rock, et fa venir ganes de cantar el nom de Maria de tot el dia, eh? Maria! Un himne modern amb ànima clàssica que demostra que Blondie, doncs, tenia corda per estona, eh? I de quina manera. Mira. Va, doncs anem a repassar tot de versions. Com per exemple aquesta, mira. Una vers rítmica i de bon rotllo. Bastant fidel a l'original, eh? També hi ha versions com relaxants. I celestials. Sí, és totalment celestial, això, eh? Oh, Maria. Ave Maria, sí. Ave Maria puríssima. Va, tenim també així com més modernet, eh?

En tenim més, eh? Com per exemple, mira, aquesta més relaxant, però amb tocs country. Ens falta el barret de cowboy i evidentment, el cavall. Imperioso. Per anar trotant per l'oest, pel far west. Maria, Maria, you've gotta see her. És curiós, això. Go insane and out of your mind. Va, en rock en trobem unes quantes. Like she don't care. Així com canyeres, amb més energia, també. Don't you wanna take her? I més heavy, també, eh? Mira. Això és una bogeria. Va, que en dents també en tenim moltes. Per exemple, així en Eurodents dels 90, aquesta de Ross. O més progressives, també. Als 90 es va fer moltes. A finals de la dècada, eh? Però també en tenim de més potents. Canyeres a tope. Mira. Toma. Déu-n'hi-do, això, sí. Que vols més canya? Tranquil. Va, però la versió del dia avui és una altra d'aquestes dels 90, a càrrec de MC Fouty, al costat de DB. Anem a recuperar aquest Maria, la cosa està així.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre After Work.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda.
4: Ja tarda.
1: Amb l'Enric Font,
5: que moles mogolló.

0: fer sol.
1: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Yeah. Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
2: Ja tenim el ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
3: Sí, sí, clar.
2: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
4: Hey. Oi, està tot fatal, eh?
5: Fatal com sempre.
6: De què diries tu?
4: Ah, no, això no, mai.

0: Energia a tope, eh? Amb temes com aquest. Daniel Moliner, tu cuerpo en braille. A mi m'agrada.
1: Me gusta.
0: I també m'agrada que participis. Perquè ja saps que avui et convidem a viure en directe al Tour de França, ja saps. Del 4 al 26 de juliol, el Grand Départ de... es fa a Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes que els portarà per les carreteres catalanes, els Pirineus, i tot això fins a l'arribada al final dels Camps Elisis de París. I atenció, perquè avui en joc tenim una entrada doble per gaudir aquest mateix dissabte, 4 de juliol, al Village del Tour de França, Grand Départ 2026 a Barcelona, eh? Viure de ben a prop la primera etapa, en un lloc així exclusiu, ben xulo. I recorda que, a més, si segueixes la cursa a peu de carretera, has de respectar les normes de seguretat, eh? No travessis la calçada quan passin el sec als ciclistes, has de vigilar els dels infants i dels animals de companyia, i gaudeix del Tour amb responsabilitat. La seguretat és cosa de tothom! I ja saps que RAC1 i RAC 105 som els mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026. Va, si vols tot això, simplement m'has d'enviar un àudio i explicar-me un acudit.
2: Ai, Déu meu!
0: Sí, que avui és el dia dels acudits. I mira, ho celebrem així. Amb una tarda d'humor. Déu-n'hi duret.
3: Què diu així, això? Què, para, què? Para, anem al doner? Què va fer? No tinc un duro.
0: No, ja hi som, ja hi som. Ja hi som, si és que... Mira, ves.
4: Això són dos amics que es troben, un li diu a l'altre. M'he fet un tatu d'un camaleó guapíssim. Diu, on? Diu, no ho sé.
0: Aquest m'agrada molt. Va, ara anem amb els que ens heu enviat. Aquests eren recursos. Mira.
5: Enric Font. Hola. Soc la Sílvia des de Manresa.
0: Hola.
5: No sóc massa bona explicant acudits, però ai, crec que l'ocasió s'ho val, i és que si em poden tocar les entrades per anar a veure el principi del Tour, que el meu fill és superfan, i li faria molta il·lusió, doncs, poder estar per allà al mig.
0: Olé.
5: Llavors, t'explico un de l'Eugenio, que, bueno, és curtet, ai, però que, bueno, molt tonto, però...
0: Curtet,
5: que fa molta gràcia.
0: Diu curtet.
5: A mi m'ha fet molta gràcia quan el vaig escoltar.
0: Sí, vinga,
5: diu
0: va.
5: Diu que és un senyor que va a l'oculista... I, bueno, quan es presenta tal i li comença a mirar la vista a l'oculista, sí, i li diu, va, digui'm la lletra que veu allà al fons de la pantalla. I el client li diu, la.
0: La.
5: I l'oculista, bueno, no es posi nerviós, vostè tranquil, miri-s'ho bé, sí, i digui'm, quina lletra veu a la pantalla? I el senyor diu, la.
0: La.
5: I l'oculista es comença a posar nerviós i comença a dir, a veure, senyor, que ja li he dit que no es precipiti, que s'ho pensi bé, que s'ho miri, que tenim temps, no passa res. Digui'm, sisplau, per l'última vegada, quina és la lletra que veu a la pantalla? I diu, la.
0: La.
5: Llavors agafa l'oculista, se'n va cap a la pantalla i diu, collons, doncs és la.
0: Oh!
5: Bueno, bé, tontet, però que fa gràcia, almenys a mi. Una abraçada.
0: Adéu, adéu. Mira, jo tinc una mica quan anava a l'oculista, feia xuletes. A vegades se les posava aquí els calçotets. Un dia diu, què diu aquí? Abanderado. Ai, mare. Va, 608-7-7-4-1. Més acudits. Mira, hola.
6: Hola, RAC5. Soc l'Àlex i aquest és el meu acudit.
0: Ai, mare.
6: Digues. ¿Cuánta leche produce una vaca en su vida? La misma que en bajada. Gràcies, adéu.
0: Mare meva. 608-7-7-4-1. Va, anem amb més, aviam. Hola!
7: Enric, trampat!
0: Sí.
7: Bona tarda.
0: Bona tarda.
7: Mira, aquí va el meu acudit.
0: Digues.
7: Diu, oye, ¿cómo es? ¿Fuera o fuese?
0: Com?
7: I diu, no sé, da igual. I diu, pues tienes un huevo, fuese.
0: Ah, oh, no! No, home, no! Va, tu també pots participar. Recorda que tenim megapremi avui al Ja Tardes i, a més, podem fàcil amb aquests acudits. Ens ho passem bé.
2: Adéu meu.
0: Va, també pots demanar el teu tema preferit, com sempre, com per exemple, podria ser aquest de Shawn Mendes. Anem a recuperar aquesta There's Nothing Holding Me Back. Quin anglès, que mola.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: presenta arriba la invitación para la consulta.
1: La teva música.
2: RAC 105. En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
2: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
2: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
2: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
2: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
1: Verisure. RAC 105, marxa de vacances... I ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies. RAC 105. Ya
7: tardas. El Rifón, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña. Oh, yeah.

0: The Way You Are. Bona proposta de Milky amb David Guetta, sí, sí. The Way You Are.
1: A mi m'agrada.
2: M'agrada.
0: Sí. Va, un parell de minuts que passen de dos quarts. Seguim aquí al Jatardes, on, evidentment, com cada tarda, també tenim una batalla de cançons.
3: El roast musical del Jatardes.
0: Vinga, va. Poli, poli. Bé, no sé si us heu assabentat, però, clar, és que... Avui hem d'obrir el... confessionari. Sí? T'han arribat imatges, de fet, de les més comentades del dia, que són de Karol G. Sí, que ha pujat a l'escenari amb Rosalía durant el seu concert del Lux Tour a Los Angeles per passar pel famós confessionari. I allà, doncs, la colombiana... ha obert el seu cor i, clar, ha explicat una experiència molt personal sobre una antiga relació i, clar, el públic ha... doncs ens hem deixat una mica, doncs, bocabadats. I avui ens hem inspirat amb aquesta notícia i per això volem enfrontar tres cançons que, d'una manera o altra, són una confessió feta amb música. Escolta! Sí! Per això enfrontem tres cançons que, doncs, això... són confessions. I tu tries, com sempre, quina és la millor. Així que, va, anem amb l'opció número 1.

passat que torna i una confessió carregada d'emocions. La que ens porta Adele amb aquest Hello. Evidentment, si és la teva preferida, la pots votar a través del WhatsApp. Però si t'agrada més l'opció número 2, doncs també, eh?

0: Volta al món. Sí. Tens a Justin Bieber confessant-se per aquests errors del passat. Sí, l'he cagat. Sorry. Confesso. Va, anem amb l'última, la de casa nostra. Tothom em mira i ningú... Una d'aquelles cançons que sembla una conversa sincera entre amics, jugant al jo mai mai, i sempre, doncs, confesses coses que a vegades... Ai, jo mai mai... Joan Dausà! Una de les més mítiques, la de Sant Feliu... I ara et toca a tu, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, aviam.
2: Hola, som la Júlia, la Marina i l'Aina.
0: Hola.
2: I escoltant les cançons,
0: sí.
2: A nosaltres ens ha agradat molt la d'Adel. Però la Marina preferida, sorry, del Justin Bieber.
0: Oh. Un gir inesperat. Sí. Bé, jo conto dos vots, un per Adele, un altre per Justin Bieber, sí. Mira més.
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
3: Doncs jo em quedo amb la cançó de Justin Bieber, oh, perquè, tot i que és una cançó per demanar perdó, és com una mica festiva. Exacte. I el ball, brutalíssim.
0: Home.
3: Un petó.
0: Sorry. Va, tu també, confessa. Un Karol G. I digues quina és la teva preferida. Va, cap al final del programa repassarem el veredicte. Sabrem quina guanya, així que... ja pots votar. Vinga, som-hi. Anem a continuar, això sí, amb bones referències d'aquelles mítiques, com la que ens portava Natasha Bedingfield cap al 2007, això, eh? Sí. Unwritten.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
11: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Que mira que m'agrada, eh? El so de Bibi Rexha en aquest New Religion. Ai, que xula. Vinga, res, en 15 minutets arribarem a les 8. Aquells ja tardes ben animats, entrempats. I sobretot divertits, que avui clar. Estem celebrant el Dia Internacional de l'Acudit. I per això volem que ens expliquis acudits curts, curts. I recorda que en joc tenim aquestes entrades. Bé, entrada doble per gaudir aquest mateix dissabte 4 de juliol del Village del Tour de França Grand Depart 2026 a Barcelona per viure la primera etapa de ben a prop i en un lloc ben exclusiu. Vinga! Aviam aquests comentaris i aquests acudits perquè hi ha de tot, eh? Mira, hola!
1: Hola! Hola. En Lic Font, te dic l'acudit, ¿vale? Que digo a un techo a otro techo, techo de menos, una traca y guanya. A una rat, un rata o una, un lleó. Sí. La rata, perquè fa rata, ta, ta, ta, ta, ta. Adéu.
0: Adéu, adéu. Rata, ta, ta, ta. Està bé, està bé, està bé. Aviam, va, anem amb més.
2: Hola, bona tarda a tots.
0: Hola.
2: Bueno, primer que tot, que fa caloreta, però avui sí. Hem respirat una mica, vale?
0: Caloret.
2: I després un acudit que tinc. És molt curt.
0: Ai.
2: Però bueno, no està mal.
0: Ai, ai, ai.
2: Van dos i cau del mig.
0: No.
2: És el que se m'ha acudit. Sí que n'havia acudit un altre, però...
0: No, home, no.
2: Oh, no ho sé, és una mica fort.
0: Doncs digue'l.
2: Dic aquest, vale? Oh, i si pots ficar la del turu-turu-tu, me la fiques, vale?
0: Va.
2: A veure si puc guanyar les entrades amb aquest acudit que t'he dit tan guai.
0: Apti.
2: Bona tarda, una abraçada.
0: Apa, adéu. Tan guai, eh? Molt guai. Un acudit que bueno, bueno. Ui, que guai. L'acudit, bueno, bueno. Aviam, teníem més, oi? Per quin sembla?
3: Saps quin és el formatge que es repeteix més?
0: Quin, quin?
3: El formatge ratllat.
0: Ai, aquest, a veus, aquest sí que em fa gràcia. 608-7-1-7-1-7-1-7. Sí, anem així. Va, recorda que tenim mega premi avui amb aquests acudits ben xulos, eh? I curtets, sobretot. Sí, sí. Va, seguim, que arriba Josh Fawaz versionant a Madonna amb aquest Like a Prayer.

0: Rec 105 Barcelona. El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Fil Àprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
1: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
2: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
3: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Verisure. Ep, tu, sí, ja tardes.
5: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
6: Enric Font.
7: Quina por!
8: Ai, insulta.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Us explico un acudit de pijas roses. O de roses pijas.
2: Ai, ai, ai.
1: És políticament correcte.
2: Si, no? Si tu ho dius...
1: Una rosa està en un costat del carrer, sí, i l'altra està a l'altre, i una li crida: oye, ¿cómo haces para pasar al otro lado? I l'altre li diu: pero si ya estás.
2: Oh!
1: Vinga, salut, adiós.
2: És que són dolentíssims.
3: Nosaltres en sabem un, també.
2: Vinga, som-hi.
3: Es veu que anaven dues vaques i una li diu a l'altra...
2: Què?
4: Muuu!
2: Sí.
3: I l'altra respon...
4: Muuu! Has tret de la boca!
2: Oh!
5: Aquest em va sortir de dins un dia que el meu ex li... Tot el que menjava li agradava molts alls.
2: Uh-huh.
5: Llavors un dia li planto un plat de carn amb ous,
2: sí,
5: ferrats, i li poso molts alls.
2: Uh-huh.
5: I em quedo mirant-lo i li dic: se levanta el telón. Y aparece un señor con un plato de comida.
2: Uy.
5: Y muchísimos ajos.
2: Sí.
5: Se baja el telón.
2: ¿Eh?
5: ¿Cómo se llama la película?
2: ¿Com?
5: El señor de los ajillos.
2: Oh.
5: Ya sé que es molt vivim, pero bueno, em va sortir. Vinga.
2: Soy Aragón de halitosis.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

Sense cap mena de dubte, serà una de les cançons d'aquest estiu. El treball de Joan Dausà, Mamaduixa, que ens porten això, eh, papi?

0: Hem començat l'última horeta juntets d'avui. Com mola, eh?
1: Ole!
0: Sí, ole, ole, lo caracole. Va, recorda que a part d'enviar-me el teu acudit, el millor acudit que sàpigues, així curtet, eh?
1: Ai, Déu meu!
0: Hi ha alguns que Déu-n'hi-do. Avui estem rient com a micos. Sí, així. Avui és el Dia Internacional de l'Acudit, ho estem celebrant així. I a més, sortejant aquesta entrada doble per gaudir de la primera etapa del Tour de França Grand Depart 2026 a Barcelona, en el Village. Lloc ben exclusiu i ben xulo. A part d'això, també tenim la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical avui dedicat a confessions. Sí? Clar, és que la notícia del dia és que Karol G ha anat al confessionari de Rosalía, bé, ha dit cosetes, allà, tot això a Los Angeles. I per això estem enfrontant cançons precisament que parlen de confessions. Mira, per exemple, l'opció número 1. La confessió d'Adele, que truca després de molt de temps, eh? Intenta reconnectar amb el passat i explica, doncs, o confessa, si més no, errors d'un passat. Això per una banda, per l'altra, mira. Tenim missatges com aquest.
3: Hola, Enric.
0: Hola.
3: Soc la Nora. Jo no. Voto per la número 2.
0: La número 2.
3: Petons de Déu.
0: Què és aquesta? La proposta de Justin Bieber, una altra que també se'n penedeix. Confessa que ho ha fet malament. I demana perdó. Sorry. Opció número 2. I mira, més vots. Hola.
4: Hola, Enric. Hey. Soc Sandra, autobusera.
0: Hola.
4: Jo em quedo amb la cançó de Joan Dausà.
0: Oh.
4: Mai, mai. Perquè gràcies a aquesta cançó li vaig posar el nom a la meva marca d'artesania.
0: Oh, què dius?
4: Així que, encantada.
0: Ah,
4: bona tarda.
0: Doncs vot per l'opció número 3, aquesta de Joan Dausà, Jo Mai Mai. També confessa aquí, eh? Ai. Home, quan juguem al Jo Mai Mai, sempre hi ha confessions, eh? Això sí. Va, 608-7171-41, fal del teu. Recorda que en una estoneta doncs repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. Encara hi ets a temps, eh?, per participar, evidentment. Va, anem avançant. Una estoneta més acudits, també, però també més bona música, com aquesta. Cançó mítica dels The Black Eyed Peas, una mica de I Got a Feeling. L'hem cantat, l'hem ballat i també hem confessat, que ens agrada molt, eh?
1: Ole!
0: Va, puja volum.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi!

0: És brutal, eh? El fenomen Justin Bieber. Una cançó que ja té els seus anyets, però ha tornat a estar de moda per tot arreu. S'ha fet viral després d'aquell concert que va fer al Coachella. Déu-n'hi-do, eh? Viuria Navit! Va, re, uns 16 minutets que passen de les 8. Això és el Ja Tardes, ja ho saps. Avui una mica de... una mica de festival de l'humor que ens ho passem... Ens ho estem passant molt bé, la veritat, amb aquests acudits. Avui dia internacional de l'acudit, doncs busquem... aquell acudit, el millor acudit que sàpigues, que sigui curtet, això sí. I que pot fer guanyar aquest mega premi que tenim avui amb entrada doble per aquest dissabte 4 de juliol al Village del Tour de França Grand Depart 2026 a Barcelona per viure de ben a prop a la primera etapa. Doncs vinga, comenta.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Exacte, mira, hola.
2: És un senyor que se'n va a la farmàcia.
0: Sí.
2: I el farmacèutic li diu: què necessites?
0: Ai.
2: Diu: Colgate.
0: Colgate.
2: I salta el farmacèutic i diu: jo escupite i matate.
0: Oh, oh! Bé, bueno. Jo no ho he dit de tot tipus, eh?
3: Diu que és un home que truca a una fusteria,
0: eh?
3: I diu: escolti, que teniu aquí mobles de fusta verge?
0: Oh.
3: I l'home de la tenda diu: no, no, aquí tots els mobles són empotrats.
0: Oh, oh, oh.
4: És un tio que va a la universitat.
0: Ai,
4: a matricular-se a ciències polítiques,
0: sí.
4: I a l'administratiu li diu: un dia, què volia? Diu: venia a matricular-me.
0: Sí.
4: Diu: vale, agafi aquest sobre. I diu: ja?
0: Oh! Oh! Oh, boníssim! Va, anem amb l'últim de la tongada, hola.
5: S'aixeca el taló,
0: sí.
5: I es veu un tio que es baixa els pantalons,
0: ai,
5: i els calçotets, i se li veu una tita així,
0: ai,
5: petitoneta,
0: ai,
5: petitoneta, petitoneta.
0: Ai, ai, ai.
5: Es puja el taló,
0: sí.
5: Com es diu el jugador del Barça?
0: Ai, ai, ai.
5: La minga mal.
0: No, home, no, no, no. Ara aquests... els més horribles són els millors. 608-7741, va, que en una estoneta més farem una altra tongada d'acudits, dolents o no tan dolents. Va, seguim amb més. Arriba l'Alfred Garcia, que ens enamora, com sempre, amb aquesta, als teus ulls.

0: dissabte comença i el dia té ganes d'acabar.
1: És quan et posem encara més feina.
2: Hola, Enric!
3: Bona tarda, Enric Font!
0: Envia la teva nota de veu al Ja Tardes de l'Enric Font.
1: I demana la teva cançó.
4: Escolta, posa'm algun canyero de marxa.
2: Vinga, Enric, aquí va la meva cançó.
5: Que ja tardes!

0: 5 a 9.
1: Tu ets el protagonista de RAC 105.
2: Mira, jo estic treballant, em feu molt divertida les tardes.
3: M'ho passo super, super bé escoltant-vos a la ràdio.
4: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
5: Ei, què passa, Enric Font? Me les mullen.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Jaume Collboni posa Barcelona a Wallapop per fer-hi esdeveniments de qualsevol tipus.
8: Molt bé.
7: Aceptes 40 euros, li ha proposat la mateixa persona de sempre. I la Emet avisa que l'aigua del mar quan entres està freda, però després ja no. Un senyor gran que va sortir a córrer sense gorra, amb màniga llarga, sense hidratar-se i aleshores de més sol, demana més informació per combatre la onada de calor.
8: Molt bé, molt bé.
7: Si és que no avisen, ha dit el senyor gran. Investiguen un basar xinès que tenia les coses a l'entrada en comptes de tenir-les al pasillo fondo derecha. Què? Ha dit el propietari. I un home porta 6 anys amb la samarreta bruta perquè cada cop que l'avisen que té una taca respon que no pensa picar. El meu tiet encara té el meu nas i d'això ja fa 22 anys a la mandrata aquest.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: La teva música.
4: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
8: Oh, està buen horror.
9: Ai, ai, ai, ai.
10: Estàs prenent el pelo, eh?
11: Doncs sí.
12: Castigat.
10: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
13: Mare de Déu.

0: És el gran treball de l'Aitana, una altra d'aquestes que s'enganxa. No sé com s'ho fa, totes. Connexions psíquiques, sí, sí, sí. Bé, en qüestió de 5 minuts arribarem a 2:15. Aquí a... Avui és un desgavell de programa.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, sí, sí. Sembla divendres, però no ho és, eh? És dimecres, vull dir que...
1: Ole!
0: Bé, anem a repassar... Sí, sí. Moment de nervis, perquè arriba el veredicte del roast d'avui, sí, de batalla.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
0: Va, moment d'entrar al confessionari per última vegada i fer aquest recompte, eh, i confessar-nos. Aviam quin hem votat, eh? Oi, oi! Així que tanquem línia. Avui buscàvem la millor confessió feta cançó, eh? Tres artistes obrint el cor, tres històries diferents i una sola guanyadora. Va, anem a repassar, perquè... Per una banda, una cançó carregada de nostàlgia, emoció i d'aquelles paraules que arriben potser massa tard, però calia dir... Adele, amb aquest Hello... una banda, perquè per l'altra... El so de Justin Bieber, demanant perdó, sorry. Molts coincidint que és d'aquelles cançons que converteixen un simple perdó en un autèntic himne i amb molt de ritme, eh? Fet un rodolí. Sorry. Confessant que la va cagar una mica. Sí, una mica. Va, i per últim, una de casa. Una bona referència d'en Joan Dausà. Jo mai. També amb molts seguidors, una cançó sincera, íntima. I és que sempre que... Si jugues al Jo mai, has de confessar. Però clar, és que només una pot guanyar. Va, ara sí. Després de comptar tots els vots i d'escoltar totes les confessions i després de descobrir qui s'ha guanyat el perdó del públic, ja tenim guanyador. La cançó guanyadora d'aquest roast musical d'avui, eh? Cançó que ha demostrat que més vegades un ho sento amb música arriba més lluny.

0: dispostos a tancar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Sí! Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9
1: a Rec 55
0: amb l'Enric Font.
2: Els teus desitjos són ordres.

0: Chicfon presenta Ja tardes a RAC 105.
1: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: ¿Qué haces?

0: inigualable. Bona proposta de Max Navarro. Evidentment, també, mira, la gaudim junts aquí. Que tarda. 8 minutets que passen de 2:15. Moment per repassar ja últims acudits de la tarda, d'aquesta tarda d'humor. El Ja Tarda, sí. Un programa especial celebrant, doncs, aquesta Dia Internacional de l'Acudit, amb acudits curts, així. Bons o no tan bons? Bé, bons no n'hi ha cap, pràcticament. Vinga, 608-717-141. Recorda, en joc aquesta entrada doble per gaudir aquest dissabte 4 de juliol al Village del Tour de França, Grand Départ 2026, a Barcelona, i viure de ben a prop la primera etapa d'aquest tour. Tan xulo que es viurà, doncs, a les primeres etapes aquí a Catalunya. Aviam, mira, hola.
1: Hola, Enric Font. Doncs jo tinc un acudit que a mi em fa molta gràcia. No sé vosaltres, però a mi em fa molta gràcia.
0: Ai, ai, ai, aviam.
1: Diu que és un senyor que va a un bar i li diu: oiga, ¿me puede poner usted una Fanta? I diu: pues mire, no me quedan. Diu: ah, bueno, pues un 7-Up mismo, está bien. Ah, muy bien. I torna, pum, i li porta la Fanta. I diu: pero a ver, me ha dicho que no hay Fanta. Diu: ¿pero a qué estás jugando? Diu: al final, Fanta sí. Oh! A mi em fa molta gràcia. Es una mica chorra, pero es lo que hay. Venga, felicidad por el programa, Enric. Y entro a todos los sorteos que haya habido si por haber.
0: Sí.
1: Besitos.
0: Al final, fantasy. Aviam, sí, aviam.
2: Mamá, mamá, pan. Y va la mamá y se muere.
0: Oh, oh, oh, oh. Nivell ja no pot ser pitjor. I mira, per pitjor, aquest personatge que tenim per aquí, un personatge que, clar, de tant en tant es desperta i envia un missatge, però no un missatge d'un acudit curt, no, no, ell fa el que vol, sempre. Les que escolté, no sé ni parlar.
3: Exacte.
0: Els que escolteu sovint aquest programa ja el coneixeu. O potser no, no sé. És el gran Mamo!
4: Molt bona tarda! Què tal?
0: Què tal?
4: Estem bé?
0: Sí, estem bé.
4: Aquí a Sabadell, eh? Ah, el Mamo! Sí? El Mamo Sabadell!
0: Oital! Ah. Grande,
4: va! Jo pico el bambino! Va, regats, sí, per tothom. El divertiment toca no falti.
0: Sí.
4: Bé, ja he fet la presentació, Enric. Saps que si no, és que no sóc jo, eh? Ah, aleshores, va,
0: vinga.
4: Anem de cara a barraca.
0: Vinga,
4: això, eh? Un acudit ràpid, mira.
0: Sí.
4: És un endevinall, una mica, eh?
0: Ai,
4: és,
0: ai,
4: sobre el taló,
0: ai,
4: i hi ha una noia així amb els pits a la fresca, eh?
0: Ai,
4: i té un pot de pintura a la mà, i es baixa el taló. I a la que es torna a pujar el taló,
0: sí,
4: eh? El divertimento! Ah! Què passa? Que té tot el pot de la pintura tota per sobre el pitram, no?
0: Sí.
4: Aviam si sabeu quin és l'artista músic que acaba d'actuar.
0: Ai, ai, ai.
4: Eh?
0: Aviam, sorprèn-me.
4: Aviam, deixem uns moments de suspens.
0: No, no.
4: Bé, és el Bruce Springsteen, eh? Ole, vinga! L'heu agafat, espero.
0: No, no, no.
4: Enric, bona tarda. No. Des de Sabadell, com sempre. El Bambu Iau, que no falti.
0: Sí, sí.
4: El divertimento. Adéu-siau.
0: Mambo, t'haig de dir una cosa que et farà mal. Però és que no. El teu fort no és explicar acudits, eh? El meu tampoc, eh? Però...
4: Ai! Que horrible!
0: Aviam si ens dona temps, no ho veig justet, eh? Però aviam si ens dona temps a repassar més, recorda?
5: 608-7171-41.
0: Ai. Va, vinga, que nosaltres continuem i intentem superar aquest moment. Els pitstings. I anem amb temes com aquest de Capital Cities, recuperant aquesta anomenada Safe and Sound. De nou...

0: REC 105 Barcelona.
1: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Fort.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric Font. Som la Lele
2: i la Iris.
1: Oita. I també amb aquest àudio perquè tenim dos acudits que em sembla que t'encantaran. Mira, primer és el meu. De què murió el capitán Jack Sparrow? De un disparro. Oh!
2: ¿Qué le dice una iguana a otra iguana?
3: ¿Qué?
2: Somos iguanitas.
1: Oh! Espero que t'hagin agradat perquè a nosaltres ens encanta, no?
2: Sí.
1: Felicitats pel programa.
4: Sí. En què s'assembla Pinocho i Cristiano Ronaldo?
5: Què?
4: En què els dos són de Madeira.
6: Bona tarda, Enric Font. Va, un de boníssim.
5: Boníssim.
6: Va, s'obre el taló
5: i
6: apareix una taronja de 40 quilos.
5: Ai.
6: Nom del cantant, El Tronjón. Vinga, va, bona tarda, felicitats pel programa.
5: El que s'està tronxant sóc jo.
0: Ja Tardes.
7: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
7: Amb l'Enric.

0: Ole! Els Amics de les Arts, amb aquesta, una de les més recents, segurament t'estimo.
1: Ai, mare.
0: Ai, mare. Va, pràcticament amb poc més de dos minutets tocarem el dos. Abans de marxar hem d'esbrinar qui s'emporta el megapremi d'avui. Recorda que estàvem sortejant gràcies a aquests...

0: Dansa Grand Depart 2026 a Barcelona i viure de ben a prop la primera etapa, en un lloc així privilegiat, no? Podríem dir. Doncs atenció, perquè en aquest cas el guanyador és... en Mario Ruiz! Enhorabona! Ole, a gaudir de l'inici al Tour de França. Mira, d'una altra manera. Va, ara sí, tocarem el 2, demà més, aquí al Getardes, amb un servidor d'Enric Font.
1: Ole!
0: De bon merci a tots per fer possible que, doncs, que siguem líders. Dues hores al programa, de 7 a 9. A bon merci. Va, que marxarem, això sí, amb la proposta de Tunes and I, amb aquest de Dance Monkey. Demà més a les 5.
2: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, xau, pescau, bacalao.
1: Adéu, guapo.
0: Xau, pescau.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

0: la teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: el 12, el 19, el 34, el 44 i el 50, i els sols el 3 i el 8.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besit.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: tu.
1: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matín a Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.